0: Escoles VCF, fent valencianisme i formant valencianistes.
1: Vamos a conocer el proyecto Escoles VCF de la Academia del Valencia Club de Fútbol. Nos acompaña el responsable del proyecto, Ramón Monpó. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
1: Bueno, vamos a dar a conocer uno de los proyectos más importantes que lleva a cabo la Academia del Valencia Club de Fútbol, como es ese proyecto de Escoles VCF. Yo creo que en primer lugar, para situar a la gente, hay que contarle qué es Escoles VCF.
2: Bueno, pues el programa de Escoles VCF al final es un proyecto que sale desde la temporada 18-19, en la cual el club pues quiso cambiar un poco, ¿no? Ese perfil de convenios que tenía con muchas de las escuelas que tenía convenio en su momento, más que nada para darle un poco más de valor a esa relación que tiene con diferentes entidades.
3: Al final, Ramón, parlem de un canvi de concepte, no? Ara anem a entrar en detall, però dies, no? Aixos convenis que ja existien, però que era més, podem dir, una situació d'intercanvi de jugadors, de tindre controlades, de poder pues, o captar jugadors d'una escola o poder enviar jugadors en el cas de que fora necessari, no? per a completar, per a competir en certes categories si no tenien cabuda en equips del València, però esto va molt més enllà, no és una cosa simplement de jugadors.
2: Sí, conforme dia, o sigui, el club va decidir canviar des de la temporada 18-19 l'objectiu dels convenis, més que res per reforçar el futbol base de la Comunitat Valenciana i de la regió de Múrcia, que és en els territoris que tenim convenis ara mateix, perquè el club creu que ajudant als clubs, al final el retorno que pot tindre l'acadèmia en este cas a llarg plaç pot ser positiu i el benefici que poden tindre aquests clubs conveniats a curt i mitjà plaç és molt beneficiós per a ells.
1: És un poc una forma en la que tots els participants, no, sumen a unen esforços i alimentar una cultura pròpia a nivell futbolístic en esta tierra de valentia.
2: Exacto. Nosotros como Academia del Valencia, nuestro lema de educamos personas, formamos futbolistas, pues es a partir de ese lema es lo que queremos llevar a cabo en nuestras escuelas conveniadas, ¿no? Que nuestras escuelas conveniadas sean también embajadoras de esta formación, que sea ejemplar para sus jugadores, para sus familias, y ese es el objetivo que tiene este convenio, llegar todo el contenido que desarrollamos aquí en Academia, que llegue a estas escuelas y que los más beneficiados sean los jugadores y jugadoras.
3: Parlaven de esa Comunitat Valenciana, de la regió de Múrcia, que és on actualment s'està treballant. Sé que puntualment també s'ha tingut, no?, algun conveni fora d'estes fronteres, no?, per dir-ho d'alguna manera, però al final és també on està més assentat, no? Evidentment, no passa res perquè ho diguem nosaltres, el valencianisme, vull dir, aquestes regions són majoritàriament valencianistes, els jugadors, xiquets, xiquetes, que estan en les escoles, pues molts d'ells, evidentment, estira el valencià, i això també fa especial, no?, aquesta relació amb tots els clubs que al final entenc que, com passa en molts àmbits, no?, tenen el València com a referent i com a exemple del que és difícil, no?, la plegar a ser, però sí que copiar certes coses, no?, tractar d'aprendre d'un club gran.
2: Sí, aixina és. O sigui, l'objectiu, un dels objectius del departament és generar valencianisme en tots els clubs on estem i se nota. O sigui, al cap de les temporades que estem treballant, notes com la gent jove té aquesta il·lusió per vindre a Ciutat Esportiva, vestir-se amb la roba del València, poder ser entrenat per tècnics de l'acadèmia, i tot això és una il·lusió que va creixent i va calant, i se nota que aquest valencianisme més jove en els pobles on els que estem, pues està ahí.
3: I poder lluir també, no?, l'escut del València en la camiseta del teu club, vull dir, perquè des de fa unes temporades s'ha instal·lat també, no?, en el braç ixe logo de l'acadèmia, del projecte Escoles, que també, pues, entenc que el xiquet, la xiqueta, els tècnics, pues, te dona també un prestigi, no?, i un pes ahí, pues, ostres, que vagi lluint també l'escut del València quan jugue en el meu poble o en el poble del costat o me toque jugar cada setmana.
2: Sí, és un objectiu que tots els jugadors sent que n'eixe orgull, no?, de poder vestir la camiseta del seu club, però que també senten que estiga respaldat per el València Club de Futbol, i donar-li aquesta visibilitat, no? I que ells, al final, és que se senten part del València Club de Futbol, i jo crec que molts d'ells ho senten.
1: Yo iba ahí precisamente, ¿cómo de importante es para vosotros como responsables del proyecto el sentir esa cercanía y esa relación con cada una de las escuelas conveniadas?
2: Para nosotros es prioritario. Nosotros, dentro de los que estamos trabajando en este proyecto, la máxima es estar siempre al lado de los clubes en todo lo que puedan necesitar, ya sea a nivel de gestión, ya sea a nivel técnico, ya sea a nivel de educación por parte de las familias de los jugadores. Nosotros siempre estamos ahí, y es algo que día tras día pues nos agradecen, el cómo una academia como el Valencia Club de Fútbol pues puede estar siempre a su lado dándole respaldo en todo lo que necesitan.
3: Estem parlant molt del sentiment del valencianisme, no, i de més, però també hi ha una part que és pues gestionar el talent, cuidar el talent i també ajudar, no, a que en diferents llocs, no sols en una acadèmia d'elite com la del València, pugui haver un entorn formatiu pues interessant, no, i cuidat. Jo crec que és un dels punts, no, dels que crec que aquestes temporades, no, que està en marxa el projecte, me consta, no, per part vostra, que més està incidint en que es cuide molt la formació, es cuide molt els detalls, per a que qualsevol jugador o jugadora comença a formar-se on comença dins del projecte Escoles, evidentment, tinga uns mínims, no, en quant a aquesta qualitat formativa.
2: Sí. Nosaltres tenim tres pilars fonamentals, que com hem estat comentant, és el primer, generar valencianisme; el segon, tindre aquest talent controlat i que ens garantitzen les escoles, però per a nosaltres el més important i el que estem en continu desenvolupament és el de formació. El de formació, perquè sabem que les característiques d'una acadèmia d'elit com és la del València Club de Futbol, per sort, podem nutrir-nos de molts professionals que estan en contínuament desenvolupament en aquesta metodologia, i creguem que és una via molt fàcil el poder aplegar a tots els tècnics d'aquestes escoles i que els entrenaments del dia a dia en els seus jugadors tinguin un mínim de qualitat, de característiques molt similars a les que portem a terme així en l'Acadèmia del València, i crec que això és el plus que al llarg del temps té que marcar diferències en el que són les escoles conveniades i un club normal.
1: Al final és un convenio que tiene objetivos, que tiene beneficios tanto para el València com para las escuelas conveniadas, però también, lógicamente, requiere de obligaciones por todas las partes.
2: Sí, nosotros también insistimos en este convenio, que a nosotros, temporada tras temporada, nos llegan entre 15-20 peticiones para entrar al proyecto. Y cuando nosotros explicamos el proyecto y ven todo el trabajo que hay detrás de una temporada para conseguir los resultados que se pretenden conseguir por ambas partes, se dan cuenta que es un trabajo pues no muy costoso, pero sí que tienes que estar encima día a día y cuidar esos detalles y estar presentes en acciones donde tú puedes absorber contenidos o conocimientos y que tú puedes trasladar a tu escuela conveniada. Esa es la gran labor de este proyecto, el saber trasladar todo el conocimiento que hay dentro de una academia profesional como la del Valencia Club de Fútbol a su realidad en el día a día de una escuela conveniada.
3: Jo crec que ens dona per a fer una altra entrega, no? Per a entrar en els detalls de com és el dia a dia i com se treballa, no? Més a més en diferents clubs, no? Ramon, tenim ahí una oportunitat, no? per a anar entrant en detall.
2: Sí, el detall més gran, per dir-ho d'alguna manera, és el compromís, val? El compromís i la comunicació. Nosaltres, com he dit abans, unes de les característiques és ixa cercania que tenia en els clubs, i el que volem és que els clubs ens pregunten, hi hagi comunicació, que hi hagi compromís, sobretot en el que creguem des de l'acadèmia que és positiu, que ells participen per a fer créixer el seu club, i també que ells ens mostren la seva realitat per a nosaltres poder adequar-nos a les seues necessitats.
1: Escoles UFF, un proyecto que engloba al Valencia Club de Fútbol, pero también a muchas de las escuelas de nuestro alrededor, y que tiene como objetivo, bajo el lema de la Academia del Valencia Club de Fútbol, seguir educando personas y, por supuesto, formando futbolistas.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
4: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.
5: Desde los más antiguos tiempos se habla de una tierra perfecta. Una tierra donde el naranja tiñe el mar. Donde la gente vive de una forma única. Y el sol saluda cada mañana. Una tierra con animales mitológicos. Donde las tradiciones inspiran el futuro. Con sus escenas cotidianas. Y sus ritos eternos. Donde el eco de la historia retumba en los templos con un manto sagrado hecho de la tierra. Una tierra de orgullo, de futuro, de pasión. Una tierra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 25-26. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
6: Hola, soy Diego Torbi. Escucha los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Allà va Luis Rioja, el Sevilla, la pilota amunt, i se va l'oi, gol! ¡Vamos!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Barrenechea! ¡Barrenechea! ¡Barrenechea, gol! ¡Enzo Barrenechea al segon pal! ¡Sí, señor! ¡En una jugada balón parada! ¡En una jugada de estrategia! ¡La había botado Luis Rioja, el córner! ¡Y en el segon pal estaba Enzo Barrenechea para rematar! ¡Para marcar! ¡Para avanzar al Valencia! ¡Barrenechea marca! ¡Y avanza al Valencia! ¡Sí, señor! 0-1, minuto 35, guanya el Valencia, Barrenechea.
3: Hola, soy Mario Domínguez, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en la radio del Valencia Club de Fútbol.
0: El Valencia Club de Fútbol Femenino juega el partido de vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Liga F. El domingo 17 de mayo, a las 12, en el Antonio Puchades contra el Club Deportivo Alba Fundación. Hazte con tus entradas desde 5 euros en valenciacf.com. La vostra veu, la nostra força. Junts, juntes, és possible. Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
4: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
1: A Mardasvili, que va a colpejar la pilota en cama esquerra, llarga, buscant ahí Hugo Duro. Anem a veure que la toca tu, Hugo Duro. Arriba Gallà, està molt a soles Gallà. A veure Gallà que encara, ahí és ser Luis Rioja. Gol, gol, gol, gol, gol.
2: ¡Vamos!
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: ¡Vamos, Luisito!
1: Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis Rioja.
2: ¡Gol! ¡Vamos, Luisito! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
1: ¡Luis Rioja, gol! El gol de Luis Rioja, sí señor. Quin pase li ha colocat ahí la banda esquerra. Luis Rioja con serenata. Com ha definit. Ha marcat Luis Rioja. Se'n va a celebrar al cantó on estan els aficionats del València. I ahí estava, sí senyor, en el 60. Luis Rioja per avançar al València. 0-1 en el Sánchez Pizjuán.
5: Hola, soy Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.
0: Cada día, miles de datos de empresas y particulares se ven comprometidos. Mantén tu identidad digital a salvo de manos de hackers gracias a la empresa valenciana Internext. No permitas que roben tu información personal y pásate a Internext, proveedor oficial de cloud del Valencia Club de Fútbol. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
10: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Una inmensa al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
11: VCF Radio. On millor sonen els gols del València.

0: Atleti de Madrid, Valencia 2, Atleti de Madrid 0. Y Enrique recupera la pelota, buscando ahí el balón, pero Javi Guerra vuelve de Chile, retalla la frontal, continúa Javi Guerra, busca el lanzamiento y gol. ¡Y gol!
1: ¡Vamos!
0: ¡Gol! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡El tercer gol! ¡El gol de Javi Guerra! ¡El tercer! ¡Para redonir una gran victoria! ¡Autorita de Prestige y del Valencia! ¡Daban la Leti de Madrid! ¡En el minuto 53! ¡Kingo el mare meua de Javi Guerra! ¡Cómo se retirata en la frontal del área! ¡Cómo buscate el lanzamiento! ¡No se va a pensar el de Chilete! ¡Ha marcado el tercer! ¡Para redonir una gran victoria del Valencia! ¡3-0! ¡Daban la Leti de Madrid! ¡Javi Guerra!
2: Valencianistas, soy Thierry Rendal. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
3: Si no puedes asistir a Mestalla ni hacer uso de tu abono, utiliza el sistema Asiento Libre. Si cedes tu asiento y este se vende, conseguirás el 40% del importe de la venta de la entrada, que se te descontará del importe del abono de la próxima temporada, entre otros muchos beneficios. Liberar tu asiento en Mestalla es muy fácil. Tienes que acceder al portal del socio con el número de identificación y el PIN. Una vez dentro verás la opción cesión de asiento. En próximos encuentros deberás seleccionar mostrar usuarios para poder ceder el asiento. Una vez pulsas y confirmas, en breve tu localidad será puesta a la venta. Recuerda que hasta 3 horas antes del partido podrás liberar tu localidad. Hasta ese mismo plazo podrás recuperarla siempre y cuando no se haya vendido. Ayúdanos a llenar Mestalla cada partido. Valencia. Al cor del Mediterrani es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.

El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: Moments històrics del València.
1: La figura de Cuixart en un club, dins d'un organigrama de treball d'un club, també és molt important. El cuidar tots aquests detalls de jovens valors de la cantera de l'acadèmia per a que arriben al primer equip.
2: Se trabaja invisible, ¿no? Claro, que no se ve, pero que solamente personas como él, que tenían un trato exquisito para todo lo que entraba en la ciudad deportiva, lógicamente le han granjeado el que se le respetara a su figura, siempre tratando a los padres, cualquier problema que apareciera en la ciudad deportiva. No, yo creo que no se parecía para nada y en nada a cuando era jugador, porque era totalmente diferente. Era agresivo, era además era
1: gran,
2: físico
1: gran,
2: enorme.
3: Un tanque.
2: Pero sin embargo después era un tío afable, era un tío que...
1: Bonachón.
2: Sí, yo creo que era un pan bendito, de verdad. Los que llaman buena gente, se los dice que lo llevan en la cara y dices que este tío es buena gente.
3: Además, se preocupaba siempre de las routers de críos, porque cada año la academia portaba a unos chiquets y entonces tenía que ganar cuadrarlo. Y algunas veces se portaba a él. Anaba ahí y él se replegaba. O sea que para los críos en la academia tener una persona y sin nada, y de mes casi mucho de Valencia, yo creo que es lo más bonito.
4: Jo es comencé a jugar en el Mestalla quan ell era jugador del Mestalla. I el que digueu, Cuixart, debutar en el primer equip del València ja és important per a qualsevol, encara que siga un sol partit, no? Ja és molt important. Però la llavor que ha fet Vicent Cuixart després de la seva etapa professional com a jugador ha sigut molt més rellevant, molt més important que lo que pugué hacer como jugador, ¿no? Y a eso le pueden donar valor pues toches que habían estado alrededor de él y sobre todo es chavales que han estado alrededor de él en la escuela de fútbol, ¿no? Como esteu explicando todos vosotros, ¿no? Entonces, gent como él es que necesita dir de un club. El club es fa gran gracias a esas personas. Él tenía una máxima que era ver, oír y callar. Era molt disciplinat en el treball, molt disciplinat en la faena i sempre servicial per a fer el que poguera per qualsevol xiquet de la cantera. Per a millorar les coses, intentava parlar en els departaments corresponents, per a millorar en lo possible la qualitat de tots els servicis que oferia el club de cara als xavals. I aquestes persones, claro, desde fuera no se veu. Desgraciadament ho estem contant una vegada ja passat. Però aquestes persones existeixen.
0: ADN València Club de Futbol. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al Nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
5: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.

0: Moments històrics del València.
1: Un 2-2 ante el Castellón de la temporada 89-90 que contaba así Canal Nou.
2: Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica i el conjunt que prepara Víctor Espàrrago, que va a jugar amb Ochoa, Torena, Camarasa, Boro, Arias, Nando, Tomás, Toni, Arroyo, Lugo, Penef, Fernando i Fenoll. Per a possibles substitucions, Torres, Sempere, Ferrando, Subirats i Cuixart. L'àrbitre del partit serà el col·legiat navarrès, senyor Paz García, auxiliat en les bandes pel senyor Tresaco Gracia, amb el banderí color roig, i Martínez de la Puente, amb el banderí color groc. Alguna novetat des de la línia de vestidors, Jordi Carrascosa?
3: No, de moment cap novetat. Estan els jugadors sobre el terreny de joc, l'àrbitre sortejant els dos terrenys, l'esquerra per al València, la dreta per al Castelló. Res més, tornarem amb protagonistes des de la línia de vestidors.
2: Hem de dir que juguen una clara base ofensiva els entrenadors, especialment l'entrenador del València, si tenim l'alineació que els acabem d'oferir en sobreimpressió. Víctor Espàrrago col·loca teòricament tres homes en punta, Toni, Lugo, Penef i Fenoll, i per part del Castelló també destacar, mencionar la presència tant de Cabrera com de Raúl, inclús Pelet, encara que Cabrera tindrà una missió, com hem dit en la connexió de l'informatiu Notícies Nou, una missió d'enllaç, més bé de mitja punta, per a complementar els dos homes teòrics, homes en punta, que col·loca Luitxe en el partit d'avui. La temperatura agradable, el terreny de joc aparentment en bones condicions i tot a punt per a començar este derbi, derbi de la Comunitat Valenciana.
4: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.
5: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
6: Cada día, miles de datos de empresas y particulares se ven comprometidos. Mantén tu identidad digital a salvo de manos de hackers gracias a la empresa valenciana Internext. No permitas que roben tu información personal y pásate a Internext, proveedor oficial de cloud del Valencia Club de Fútbol.
7: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
1: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, heu sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: VCF Ràdio, l'informatiu del València.

0: Así comienza l'informatiu del València.
1: El balón ya pela Ruiz Rioja, dislaria. Ahora Luis, continúa Luis. Luis ya se ha quedado a soles, ya se ha quedado molt a soles. Luis Rioja busca las entradas. ¡Sadik! ¡Gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Gol! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Gol! ¡El gol de Sadik! ¡El gol para encarrilar la victoria! Sadik per a marcar en el 71 per a ficar el 0-1 i estava Sadik Umar rematant de cap. Que bona com li l'ha col·locat ahí en eixa banda esquerra Luis Rioja i Sadik ha ficat el 0-1 per a encarrilar una victòria que pot ser importantíssima. Que bé Sadik, que ve Luis Rioja, com se n'ha anat, com l'ha col·locat, i ahir de cap ha marcat Sadik Umar.
3: Ixe gol de Sadik, ixa cabotada de cap, només entrar pràcticament al terreny de xoc, era el primer baló pràcticament que tocava. Sadik Umar, el davanter nigerià del València, pues va donar ixe gol que a la fi pues va servir per a que el València sumara 3 punts d'or. El gol de Sadik, però també n'hi ha que dir-ho, de nou Dimitrievski, de nou el porter del València, salvador, decisiu, determinant en les seues parades, perquè poc després del gol que va marcar Sadik, Dimitrievski va fer una parada salvadora, li va traure una mà espectacular en un remat de Unai Gómez. Ahí va a volar Dimitrievski y va a evitar que el Athletic Bilbao empatara el partit. Sadik, Dimitrievski, el bon partit que va a fer el València a ir a Samamés davant l'Athletic Bilbao va a servir per a lo que estem dient, per a que el València sumara una victòria vital, importantíssima, 3 punts d'or per a apropar-se a la permanència, per allunyar-se del descens, i 3 punts que per a respirar. Jo crec que també més tranquils i abordar en confiança, en més seguretat el final de temporada. Una volta assegurat, pues un poc més la permanència. Encara no s'ha pogut aconseguir de manera matemàtica, però sí que és cert que la victòria d'ahir va ser importantíssima, perquè el València ara té 42 punts en la taula de la classificació, està a 5 punts per dalt del descens, que en estos moments marca l'Alavés, a falta de les 3 últimes jornades per disputar-se. 9 punts encara en xoc en aquestes 3 últimes jornades de Lliga. Estem més tranquils, però l'equip vol més, els jugadors volen més, l'entrenador també. Ahir només va acabar el partit a l'estadi de Sant Mamés. Escoltarem els jugadors, a Gallà, al porter Dimitrievski, a Sadik, al mateix entrenador, Carlos Corberán, en roda de premsa, molt clars tots. Això encara no s'ha acabat. No se podem relaxar. Queden 3 partits, queden 9 punts en joc i anem a disputar-los fins al final, començant pel pròxim dijous, perquè això no para, i el dijous ja el València afrontarà ixe partit a Mestalla davant el Rayo Vallecano a les 7 de la vesprada, on ja dic, els jugadors, l'entrenador, tots volen guanyar ixe partit, oferir-li la victòria a l'afició, a Mestalla, que se ho mereix. Ja dic, van ser les primeres paraules. Ahir només va acabar el partit. Sí, era una victòria important, però ara tenim que continuar pues, guanyant en els pròxims partits per acabar esta lliga el millor possible. Bueno, pues ara ho analitzem tot, ho comentem tot en este informatiu del València d'este dilluns 11 de maig, on també, evidentment, tenim que parlar d'aixe bon partit que va fer el València, una victòria molt treballada de l'equip per a guanyar-li a l'Atlètic Bilbao i per a saltar-se amb a més, perquè el València feia 7 anys, se diu pronte, que no guanyava en el nou Sant Mamés, des d'aquella temporada 2019. Aquell gol de Cheryshev, pues ahir, amb el gol de Sadik repetint el mateix resultat, el València va tornar a guanyar a Sant Mamés, i ja dic, va sumar una victòria molt important. Moltes coses les que comentar en este informatiu del València, en un cap de setmana que també s'ha deixat el València femení, que se jugarà el passe a la final del playoff d'ascens després d'empatar ahir al Albacete 0-0 en eixa partida anada de les semifinals del playoff d'ascens. El pròxim diumenge, així, en el Antonio Puchades, el partit decisiu per estar en eixa final del playoff d'ascens. Se jugaran les xiques de Miquel Crespo. Altra bona notícia va ser l'ascens del filial del València femení ahir a segona federació. Mirant al cel, perquè ahir ixe ascens del filial del femení va tindre una dedicatòria molt especial a Fernando Martín, el que era entrenador d'este equip i que després d'ixe tràgic accident el passat mes de desembre ens va deixar. Ahir tots recordarem i tots pensarem en Fernando Martín, perquè eixe ascens del seu equip pues anava per ell. I també el juvenil de l'Acadèmia del València tenim que parlar, perquè tindrà que buscar la remuntada el pròxim dijous a Granada en la Copa de Campions, perquè ahir va acabar perdent 1-2, després d'avançar-se al marcador el juvenil, va acabar perdent 1-2 i se jugarà pues, el poder passar a la següent eliminatòria si remunta el partit a Granada el pròxim dijous. Moltes coses les que tenim que contar-vos en este informatiu del València, que ja sabeu, tots els dies i des de qualsevol part del món podeu veure'l a través de l'app de la web del València, se connecteu i ahí podeu veure este informatiu. Escoltar-lo, com sempre, per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores. Comencem ja, que ja diem, tenim moltes coses que contar. Don Vicent Burguete, què tal?
2: Hola, bona vesprada, Robi. Avui sí que sí, perquè quin cap de setmana per al primer equip, quin diumenge vam viure ahir, quina victòria, Robi. Set anys feia que... Dime, Robi.
3: Una victòria, ja dic, molt important, la que va aconseguir el València, i també pues, tot un cap de setmana on els equips, ja diem, el València femení, el filial del València femení, el juvenil que tu també ens contares ahir, pues, van a tindre el nostre protagonisme.
2: És una setmana molt important perquè, clar, tant primer equip vol sumar els 3 punts en Mestalla i també, pues, les nostres sí que és el femení, que el diumenge jugueix partit de tornada en el Puchades, front a la Fundació Albacete, 0-0, van quedar en el primer partit, un resultat que no està mal, tenint en compte que era fora de casa, en la ciutat esportiva Andrés Iniesta, i un juvenil, el dijous a les 7 hores. Vol dir, Robi, que estarem atents tant al partit de Mestalla en la teua retransmissió com el partit AE del juvenil front a la Granada, el dijous a les 7, quart de final de Copa de Campions, 1-2 en un partit que després pararem en la part final del programa, però ara és temps de centrar-nos en els 3 punts del primer equip, que pues, te fan sumar 42 punts. I l'equip, Robi, com tu deies i com van dir els jugadors a acabar el partit, volen més i això no ha acabat així.
3: Bueno, pues anem a comentar-ho tot poc a poc en este informatiu on l'equip ha tornat avui als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, després de tornar a nit de Bilbao en eixa important victòria en Sant Mamés, però ja pensant en el que estem dient, en guanyar-li al Rayo Vallecano dijous a Mestalla. En quines novetats, Vicent, duien l'entrenament a Paterna?
2: Pues tinc una per a tu i tinc una per a tots els oients que ens estan escoltant. És que Lucas Beltrán ha entrenat en normalitat. Recordem que Jon Leguerzabala, de fet, va calfar en Sant Mamés i tot, perquè un colpe de Dimitrievski finalment va ser el porter macedoni el que se va quedar en el camp. I de quina manera, perquè ens va salvar en les seues parades. Però Jon Leguerzabala, que pues, ha entrenat en el grup, ja va entrar en convocatòria i ja el van veure ahir en Sant Mamés. Però Lucas Beltrán, Corberán, que recupera efectius en el front d'atac, molt important, una alternativa més per a, pues bueno, eixa parcel·la ofensiva, i buscarem en Mestalla els 3 punts que poden anar a 45, i això ja pues, se veu d'altra manera.
3: Bueno, pues Lucas Beltrán, la novetat en l'entrenament, Julen Aguirrezabala, que com estava comentant, nos Vicent Burguete, ja ho comentarem ahir en la retransmissió del partit, va entrar en la convocatòria, ja ha recuperat pues, de la seua lesió, de les seues lesions. I és que des de que se va lesionar el passat 3 de gener en el partit a Balaïdos davant del Celta de Vigo, no entrava en una convocatòria Julen Aguirrezabala, va ser pues, la novetat, on també comentarem que per a aquest partit tan important pues, van viatjar els jugadors que estaven lesionats, que no anaven a poder jugar, però volien estar al costat dels seus companys, al costat de l'equip, en un moment important per allò de fer unió, per a fer pinya, i va viatjar tant Lucas Beltrán com Thierry, com també pues, Fulquier. Ja dic, Lucas Beltrán, com ens ha contat Vicent, avui ha entrenat amb normalitat, podria estar ja disponible de cara a la convocatòria del dijous davant el Rayo Vallecano. També tenim una bona notícia a l'entrenament, i és que Thierry, Vicent, ha fet una part de l'entrenament, el lateral portuguès.
2: Correcte, Thierry, que comença a xafar els favors i pot estar disponible per als últims 3 partits de la temporada, però sí que és de veres que bueno, Renzo Sarabia, en la seva posició, també està rendint en un nivell espectacular, Robi, perquè el lateral argentí ha sigut a plegar fer aquesta mini pretemporada i besar el sant, perquè l'altre dia en Sant Mamés jo el vaig veure de categoria, així que pues, si podem recuperar a altre efectiu en el lateral dret, pues, molt millor en Renzo Sarabia i en Thierry Rendal.
3: Bueno, pues això és l'última hora en quant al treball, a l'entrenament avui de l'equip així a la ciutat esportiva de Paterna, ja diem, pensant ja en aquest partit del dijous davant el Rayo Vallecano, que això no para, i ja dic, en un missatge molt clar ahir tant dels jugadors com de l'entrenador, només va acabar el partit a Sant Mamés. I és que volen més, volen continuar guanyant. I el punt de mira està el partit del dijous a Mestalla davant el Rayo Vallecano, perquè el míster va ser molt clar en roda de premsa. Sí, tenim 42 punts, però en 42 punts encara no està tot aconseguit. Vol més. I tot passa, ja dic, per guanyar ixe partit del dijous a Mestalla, per oferir-li una victòria a l'afició valencianista que tant s'ho mereix.
4: Pues el equipo se juega todo. El equipo se juega 9 puntos y para nosotros es clave tener a Mestalla, generar de nuevo esa unión que nos hace más fuertes, porque lo necesitamos muchísimo, porque el apoyo de Mestalla nos hace ser mejores. Y tenemos la oportunidad de quitarnos todos, afición y jugadores, la sensación del último partido, porque somos conscientes que no competimos como queremos competir, así que no hay nada más importante que eso, porque por un lado, ni los 42 garantizan a nadie seguir en primera este año, porque no lo garantizan a nadie, y eso es muy evidente, y la sensación es jugar con nuestra afición y crear de nuevo la unión que hace al Valencia tan grande, es un objetivo también prioritario.
3: El missatge de Carlos Corberán, pensant ja en ixe partit davant el Rayo Vallecano. 42 punts encara no poden ser suficients i ja dic que volen més en guanyar ixe partit el pròxim dijous. Però és que el capità José Luis Gallà també llançava ixe missatge, només va acabar el partit. Això encara no s'ha acabat, no podem relaxar-nos. Ara n'hi ha que guanyar el Rayo Vallecano el dijous.
5: Jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos 3 puntos que nos permitan sumar de 3 en 3 y mirar al siguiente, es lo que tenemos que hacer.
3: Això ja dic, Dimitrievski, Sadik, que després també s'escoltarem tots en la mateixa línia, Hugo Duro, en les seues xarxes socials, també només va acabar el partit, va pujar una foto desde el vestidor del Valencia, en compañía de Sadik, dient ambición, esto no ha acabado. Eren també pues les paraules de Hugo Duro en les seues xarxes socials, en ixe missatge, ja dic que des del vestidor pues està eixint de cara, Vicent, a continuar guanyant partits, a acabar el millor possible esta temporada, estos tres últims partits de Lliga, començant pel de Mestalla davant el Rayo Vallecano.
2: Rubi, jo te volia dir dos claus en aquestes declaracions que hem vist i també en la imatge de Hugo Duro. La primera clau de totes és que, escoltant a Corberán i a José Luis Gaya i també en la imatge de Hugo Duro, crec que és molt important que l'equip no llance ese missatge i no pense que això ja s'ha acabat, que ja no hi ha feina per fer, sinó tot el contrari, que al final som el València, Robi, a pesar de les circumstàncies, ho hem passat molt mal, o estem passant mal, perquè és una temporada complicada, però igualment és que realment el València li falten dos partits en Mestalla, uno fora de casa contra un rival que no està fent una bona recta final de temporada, i pues és molt important que tant el míster com els jugadors vagin de la mà i pues estiguin en ese missatge de sumar tots els punts possibles. I també, altra cosa que volia comentar, veient esta foto que està en pantalla, és que important, Robi, és que tant Omar Sadik com Hugo Duro, dos jugadors que competissin per mateix puesto, tinguin este bon rotllo,
3: Bueno, pues ja dic, són les declaracions, només va acabar el partit dels jugadors, de l'entrenador, després també escoltarem a Dimitrievski i a Sadik, però tots en la mateixa línia, de que això encara no s'ha acabat, sí, tenim 42 punts, estem més tranquils, tenim la permanència pues, més a prop, però n'hi ha que continuar, perquè... Vicente, cert, la victòria d'ahir era vital, importantíssima, ja ho hem dit, 3 punts d'or, que deixen al València 5 punts per dalt del descens, que marca en aquests moments el Rayo Vallecano, i, bueno, a falta de 3 partits, 9 punts en joc per disputar-se.
2: Bueno, ja sabem que esta és una lliga un poquet atípica, hi ha molts equips clavats en la baralla pel descens, però sí que és de veres que en esta victòria el València pues, respira aliviadament, encara no ha acabat, encara mos neguem a baixar els braços. Com diguem, Robi, la fulla de ruta és intentar sumar els 9 punts que queden, tots els punts possibles, esperem, ojalà fora un 9-9, te plantaries en 51 punts, òbviament és complicat, però escolta, Robi, no és impossible, també era complicat guanyar en Sant Mamés. En tota la història, recordem, en 90 partits en Sant Mamés havíem guanyat solament 17 vegades, en esta d'ahir 18, 51 derrotes, és a dir que sumar els 9 punts és difícil, però no impossible, i l'equip està ahí, si mostra l'ambició d'aire en Sant Mamés, que per cert, Romi, no ho hem comentat encara, però la versió de l'equip em pareix molt bona, sí. Tant en defensa com en atac, que van aprofitar el que no havien aprofitat dels partits, sobretot la presència en l'àrea rival, al final, per molt que no aplegues 15 vegades, en que aplegues una vegada i marques gol, com ahir en Omar Sadik, en ese primer valor, pues yo creo que es lo importante, la eficacia, y más en partidos de China.
3: Sí, la victoria va a ser de molt de mèrit, molt treballada, y ahora después pues analitzarem també lo que va a ser ese triunfo important, on el València, com estem comentant, feia molt de temps que no guanyava, des de feia 7 anys. Però bueno, ara, ja dic, després d'escoltar els jugadors i a l'entrenador, són 3 els partits que li resten per disputar al València: el dijous a les 6 de la vesprada en Mestalla davant el Rayo Vallecano, després el pròxim diumenge a Anoeta davant la Real Societat, per acabar la Lliga en Mestalla davant el Barça. I el que diem sempre, guanyar sempre dona confiança, sempre dona seguretat. I en aquestes circumstàncies, ja en aquest moment de la temporada on l'equip estava pues, necessitat de punts, pues, jo crec que la victòria d'ahir a Sant Mamés encara va reforçar més ixa moral, ixa confiança de cara a lo que estem dient i a lo que tenim per davant. No haguera sigut el mateix enfrentarse al Rayo Vallecano en esa necesidad imperiosa de guañar, pues sí o sí, si no hagueren aconseguit la victòria, però ja dic, vull quedar-me en aquest missatge també de jugadors, de voler més, de dir que això no s'ha acabat, no se podem relaxar i anem a lluitar fins al final. Sobretot, ja dic, buscant aquesta victòria en Mestalla en aquest pròxim partit davant el Rayo Vallecano, que crec que és una victòria que l'afició i Mestalla pues, se mereix, perquè evidentment la temporada no ha sigut ni molt menys lo bona que s'esperava, però jo crec que dijous l'equip, els jugadors, volen oferir un bon partit i brindar-li aquesta victòria a Mestalla i als seus aficionats, Vicent.
2: Així és, al final el dijous a les 7 juga per a mi més que 3 punts és l'ambició, tant de l'equip com de l'afició. Sí que és de veres que de no haver guanyat el Samamés sí que estaries obligadíssim, que ja ho estàs, però obligadíssim al 200% a sumar els 3 punts front al Rayo Vallecano. Ara, en aquesta victòria de Samamés, no és que s'afronte diferent, però sí que és de veres que pues, s'afronta diferent en l'aspecte de ja no tens una pistola sobre el cap, diguem-lo així. Ara mateix 42 punts, estàs a 5 del descens. Si sumes contra el Rayo Vallecano ja de 3 punts, bàsicament seria pues, quasi matemàtic a expenses de lo que facin els demés equips, que està complicat que guanyin tot perquè és impossible, però lo que dius, Robi, al final, esta victòria de Samamés que reforça a l'equip, no ha sigut una temporada com s'esperava, no ha sigut lo suficientment bona, però encara queden 3 partits i recordem que 9 punts te fiques en 51 i cuidado. Però bueno, sí que és de veres que no tenim que donar res per sentar, ni molt menys. Ens hem d'enfocar en el partit a partit. Primer, Mestalla contra el Rayo Vallecano. Després, diumenge a les 7, front a la Real Societat. I després, en la següent jornada, front al campió ja de Lliga després del Clàssico d'Air.
3: Bueno, pues això és el que té el València per davant. I el mes i media, com dic, ixe partit el dijous davant el Rayo Vallecano. Per cert, el Rayo Vallecano que tanca la jornada esta nit en Vallecas, enfrontant-se al Girona, un Girona que també està immers en eixa lluita per la permanència, per eixir d'eixa part baixa de la taula de la classificació, perquè ja dic, continua tot molt apretat i bueno, encara no n'hi ha res decidit matemàticament, ni els 42 punts asseguren estos moments, matemàticament, evidentment jo crec que sí estem més a prop, però matemàticament encara no, però n'hi ha que rematar la faena el pròxim dijous pues, davant el Rayo Vallecano, a veure què és el que fa esta nit davant el Girona, un Rayo Vallecano que jo crec que està pensant més en eixa final de la Conference, una fita històrica per a l'equip de Vallecas, crec que en la Lliga pues, ells ja ho tenen pràcticament aconseguit, però bueno, nosaltres a lo nostre, i lo nostre ha de ser ja dic, guanyar-li al Rayo Vallecano el pròxim dijous, Vicent.
2: Bueno, jo tinc que els meus dubtes, Robi, de que el Rayo Vallecano pense que ja ho té tot fet, perquè sí que de veres que si guanyen la Conference League anirien a, pues, a Europa l'any que ve, però estan realment a 2 punts d'entrar via Lliga. És a dir, bueno, a 2-3, expenses de lo que passe en la final. És a dir, Robi, jo no tinc tan clar, això pensàvem de l'Atlético de Madrid, que al final anaven a estar pensant més en la final i demés. Jo, per si acaso, vinc previngut de l'Atlético de Madrid i no me confiaria per a res en el Rayo Vallecano. De fet, Robi, te vaig a dir més, és molt probable que Íñigo Pérez prove a l'11 inicial que va fer en la final per a que apleguen en rodatge. Este cap de setmana pues, encara no. Bueno, veurem quin 11 trau esta nit. Jo crec que tot depèn, Robi, de l'11 que

0: plan de Xavi Molodior que podia estar pensant en la pròxima temporada, però ni molt menys. Ells estan pensant en Europa, feren ixa cridar a que vinguera tota l'afició. Finalment no li va funcionar perquè el València, en un Sadiq estel·lar que va aparèixer de la banqueta, va sumar esos 3 punts després de 7 anys, però el Rayo Vallecano, que té ara mateix 42 punts, i si guanya esta nit, se planta en 45, entrant en Europa, i a lo millor ven a ser a Mestalla, intentant pues, reforçar esa posició europea.
1: Nosaltres a lo nostre, i lo nostre ja ho hem dit, és guanyar-li, que és el que volen els jugadors al Rayo Vallecano el pròxim dijous a l'estadi de Mestalla. Anem a continuar en este informatiu, ara entrant ja en profunditat el que va ser el bon partit, l'anàlisi de la victòria a Ira Samamés del València.

0: porque somos conscientes que no competimos como queremos competir, así que no hay nada más importante que eso, porque por un lado, ni los 42 garantizan a nadie seguir en primera este año, porque no lo garantizan a nadie, y eso es muy evidente, y las sensaciones y jugar con nuestra afición y crear de nuevo la unión que hace al Valencia tan grande es un objetivo también prioritario.
1: Carlos Corberán, el entrenador del Valencia, en la rueda de prensa postpartita, analizant, reconeguent la victoria treballada que va a conseguir el seu equip en un partit molt serio el que va a fer ahir el Valencia. Ja ho comentarem ahir en la retransmissió amb Ricardo Arias, amb Vicent Burguete i servidor, que el Valencia ahir va aconseguir una victòria treballada, de molt de mèrit, ja ho hem dit, assaltant-se a Mamés, que feia 7 anys que el Valencia no guanyava des del 2019, que això jo crec que ho diu tot, la dificultat que té sempre quan t'enfrontes a l'Atleti Bilbao. Un Atleti Bilbao que ahir se jugava al continuar, tenint opcions en Europa. I el València jo crec que va saber jugar el partit en un bon plantejament, que ara anirem pues, desgranant, refent-se també i alçant-se després d'eixe colp de fallar un penalt, Hugo Duro, l'equip pues, va reaccionar, se va alçar i a la fi, pues, en la segona part, pues, quan va entrar en el primer baló que va tocar pràcticament Sadik en una bona centrada de Luis Rioja, pues, va donar ixe gol de la victòria, que ja ho hem dit també. Després va vindre una parada espectacular, Salvador Dimitrievski, traguent una mà a Unai Gómez, al davanter de l'Atleti de Bilbao, per evitar l'empat de l'equip basc. Però jo crec que això és el resum, Vicent, que podem fer del partit d'ahir i de la victòria important del València.
2: Ixe penalti que pareixia que anava a passar factura, però l'equip se va saber recomposar i sobretot, Robi, el que me quede, que igual en altres partits haguera passat, és una mostra de lo que jugava l'equip i de lo mentalitzat, en el millor dels sentits que estava. Pues després d'aquest penalti és molt fàcil que l'Atlètic Club en sa casa, jugant-se el que se juga, que vol estar en Europa, en el calor de la seva afició, pegue un passet pa cavant i tu pegues un passet pa carrere, però tot el contrari, el València continua en el seu plantejament. Jo crec que una de les claus és que pues va evitar que l'Atlètic Club es feia en les segones jugades en la frontal de l'àrea. Guruceta i Sancet ahir pràcticament no van ser jugadors que van tindre una transcendència important. Crec que aquest és el major mèrit de Corberán ahir. I se va notar també, Robi, quan Nico Williams es va retirar del camp. Sí que de veres que pues, bueno, el buscaven, però el València l'estava tapant prou bé. Òbviament, de fet, ho comentarem en la retransmissió, els balons anaven buscant a Nico Williams, però lo important és que, per molt que el buscaren, no te ferà per ell. Una acció, li recorde, que va tapar bé Rezosarabia, que va acabar en córner, i a partir des de que se va retirar a Nico Williams del camp, pues tot... No va canviar del tot, perquè el València ja estava bé antes de que isquera, però sí que és de veres que se va notar que l'Atlètic Club pues, perdia ahí un filó per la banda, i un València que pues, me va agradar molt en la pressió tras pèrdua. Crec que vam recuperar bé els balons quan els perdíem, i sobretot, Robi, que sabien els jugadors quan jugar-se-la i quan no, que crec que és algo que li ha castigat a la, bueno, a la plantilla al llarg de tota la temporada, de passes insegurs o passes en el mig del camp, pèrdues. Pràcticament l'equip no va perdre balons importants en el dia d'ahir, i jo crec que aquestes són les claus de la victòria.
1: Sí, i el bon treball defensiu que també va fer l'equip, perquè al final va aconseguir molt poc. Evidentment, pues, també ahí va estar Dimitrievski, com hem dit, salvador i determinant en les bones parades, sobretot en Xamà, que li trau a Unai Gómez després del gol de Sadik, però el bon treball defensiu, al final guanyes en porteria zero. I comentaré també en la prèvia el plantejament de Carlos Corberán, ixe doble pivot defensiu Guido Pepelu, que jo crec que va funcionar i va donar, jo crec que ixe equilibri també tan necessari a l'equip, en Javi Guerra més alliberat, en llibertat de moviments, fent la mitja punta en companyia de Hugo Duro. Jo crec que és un bon plantejament el que fa el míster per acabar guanyant el partit,
2: Y fíjate, el Athletic Club de Bilbao que pues temes tirs, temes corners, pero ninguna ocasión clara. Una ocasión clara frente a dos que va a tener el Valencia. Es más, el Athletic Club tirante más a ni a portería. Simplemente fent més tirs, que claro, al final la estadística de tirs, Robi, pues pot contar un tir al corner, quasi, quasi. Encara aixina, el Valencia pues té un promig major de gols esperats que el Athletic Club. El Athletic Club tenia 0,93, no aplegava al gol esperat a ir en el partit, i el Valencia, que té de pues, promèdia 1,9 gols esperats. És a dir que el València va complir els seus pronòstics, va complir la seva efectivitat, i el Athletic Club no. Ahí està el detall més important, segurament. I com tu deies, Pepe Luguido, crec que ahir va ser espectacular. La parella, lo que dic, crec que van secar a Sancet, a Guruzeta, que és un davanter que sol caure al mig del camp, i a Jaureguizar i a Rego, que pues, al final era un pivot tècnic i sobretot físic. El pivot de Guido i Pepelu pues, van guanyar la partida. I de fet, ho comentàvem en la prèvia, Robi, que si guanyaves el mig del camp en el dia d'ahir, anaves a guanyar pràcticament el partit a esperes de la efectivitat de la porteria, que finalment en ese gol de Sadik Kumar, Umar Sadik, la vas tindre.
1: Bueno, pues anem a entrar ja en els propis, els protagonistes del partit, després d'este anàlisi. Sadik Kumar, el davanter nigerià del València. Pràcticament el primer baló que va tocar, no més va entrar en la segona part, el gol de Sadik que va acabar donant la victòria a València.
3: Estos tres puntos es muy importante para el equipo, tenemos que seguir así. Para mí, primer balón que toco es gol, pero muy más importante es que este gol es para el equipo, para todos nosotros que trabajamos juntos. Ganar aquí es muy importante en un campo duro, todos sabemos que jugar aquí no es fácil, pero a la final hemos ganado y estamos muy contentos. Ahora vamos a jugar en Mestalla, sabemos que no es fácil, pero siempre intentamos dar máximo.
1: Sadik, el davanter nigerià del València, que va marcar ese gol que a la fi va donar la victòria al seu equip. Vicente, un comentari també en la retransmissió ahir. El primer baló que toca, cap a dins, eh?
2: Correcte, paca dins Umar Sadik, que pues Du, des que va plegar al València en la segona volta de l'any passat i esta, 9 gols en Lliga. La veritat que són característiques estadístiques molt, que criden molt l'atenció, sobretot perquè al final, en quant a participacions de gol, Robi, Du, pues, 4 gols i 2 assistències este any, en la segona volta, i més 5 del any passat, pues ja serien 11 gols assistències en pues en 2 segones voltes que encara no han finalitzat. A veure si podem o pots cantar a Robi algun gol més de Umar Sadik. Recordem que la famosa ley de l'ex ahir no va aplicar en Unai Núñez, però encara queda el partit de la Real Societat, i a veure si Umar Sadik pues pot marcar la que va ser a casa.
1: Sadik va marcar el gol en una jugada pues que inicia pues Javi Guerra, el passe a Ramazzani, Ramazzani a Luis Rioja, i Luis Rioja la veritat és que fa una centrada espectacular, i en ixe gol de cap que remata Sadik Kumar. És un dels nostres propis, però l'altre, i ho hem comentat en la portada d'aquest informatiu, Stole Dimitrievski, no, Salvador Dimitrievski, perquè està sent salvador en els últims partits per al València, evidenciant que està en un gran moment el porter de Macedònia. Ahir, de nou, fent parades, aquestes parades que donen punts, con la mà que va traure, que li va traure a Unai Gómez. Era una jugada pues, pràcticament després del gol que va marcar Sadik, una jugada de molt de perill, remata Unai Gómez i trau una mà, ja dic, per a evitar l'empat de l'Atleti de Bilbao, Stole Dimitrievski.
4: Los últimos puntos que hemos sumado son todos importantes y cada partido es lo más importante, y hoy venimos a pelear, a trabajar el partido, y al final se pudo conseguir con ayuda de todo, no solo la mía y de Sadik. Al final todo el equipo ha corrido, ha sido tácticamente disciplinado, órdenes de míster, todos hemos estado a altura para ganar el partido. Bueno, eso se, de eso se trata. Cuando nosotros no hemos hecho un buen partido, hemos apretado, hemos trabajado, hemos luchado, y ahora pues vamos a seguir el mismo camino. Tenemos un partido próximo contra Rayo muy importante en nuestra casa, con nuestra gente. De parte de mí, de todo el equipo, tenemos ganas de ganar un partido en Mestalla, de celebrar con la gente, de cantar, de estar juntos, porque ellos se lo merecen, esta victoria, gracias a esta gente que ha venido aquí a apoyarnos, que nos apoyan desde la casa y todo el mundo. Ahora, cuando hemos ganado, hay que estar juntos, hay que pelear, hay que disfrutar peleando y sufriendo, porque de eso se trata también el fútbol y la vida. Yo había ganado aquí y sé lo que se sufre aquí. Hay que sufrir, hay que trabajar el partido de primer minuto hasta el final, pero el equipo ha sabido sufrir, ha sabido trabajar, ha sabido jugar, aprovechar contundente en las áreas que es lo más importante, y por eso hemos llevado el partido. Yo creo que somos merecidos ganadores. Como siempre le digo, acabo de decirlo, con ayuda de todos los porteros, con Marcos, trabajando todos los días con Andoni, estamos intentando de aportar desde la portería, de ayudar al equipo para sumar puntos. Hoy se ha dado y hay que seguir trabajando todo el grupo de porteros, que es excelente, y trabajamos muy bien con Marcos para poder dar estas intervenciones y poder estar a la altura del equipo. Nosotros siempre hemos querido en casa ganar, aportar esa felicidad a nuestra gente. Ahora que ha venido a apoyarnos en casa con 45.000 personas, se lo merecen más que todos, para ganar, disfrutar, compartir con ellos esa energía de ganar y brindárselo el último partido en casa, y por qué no también el próximo y el último, porque eso se trata, de eso se trata, de jugar, ganar y avanzar.
1: Estole Salvador Dimitrieski, donant-li punts una altra volta al València, com diuen les seues parades, con la que va fer ahir davant l'Atleti de Bilbao per evitar pues l'empat, i bueno, per a tornar a demostrar, Vicent, que està en un molt bon moment,
2: Dimitrievski, que sense jo que dubte s'ha pegat dos passos endavant davant la lesió de Agirrezabala. Recordem que el porter basc va ser el que va començar en la titularitat, però Dimitrievski, que ha estat a l'altura de les circumstàncies, i bueno, també recorde Mallorca, un parador que fa Dimitrievski, i més partits que ens salva ell mateix, el macedoni, a l'equip. Ahir, en Sant Mamés, també va fer dos parades o tres de... Vamos, un mèrit absolut, i un Stole que a més també pareix que és una figura respectada també a banda del vestuari, també pues reflexa respecte cara als rivals. Si és que en el camp també és molt important tindre un perro viejo, no, que se diu en castellà, tindre un Dimitrievski, que ahir el veiem que en alguna acció pues va estar molt encertat sense valor. No me refereixo solament a parades, crec que lo físic que aporta Stole Dimitrievski és diferencial. I pues Robi, poca que dir més del porter macedoni, perquè la veritat que és un autèntic baluart defensiu.
1: Tot compta en el món del futbol per a poder guanyar un partit, i Dimitrievski pues també ahir va tirar d'ofici i d'experiència que n'hi ha que tindre en aquest tipus de partits per a poder-los acabar guanyant, com ho va fer el València ahir a Sant Mamés davant l'Atleti de Bilbao. I hem vist quan Dimitrievski pues parlava pues de lo que estem dient, de les ganes que tenen els jugadors del València d'oferir-li ixe triomf, la victòria a Mestalla el dijous davant el Rayo Vallecano, a la seva afició, de poder celebrar dia Dimitrievski amb els seus aficionats un triomf que se ho mereixen. Ahir van ser més de 300 els que van anar pues a Bilbao, l'equip ho va agrair, però ja diem, Gallà només va acabar el partit, Dimitrievski, com acabem d'escoltar, ara volen més, i ara volen oferir-li ixe triomf a Mestalla, a l'afició del València. Gallà, el capità, només va acabar el partit, també molt clar. La victòria és important, però no se podem relaxar. Volem més, volem guanyar i que siga el pròxim partit al Rayo Vallecano.
5: Feliz por ganar aquí. Hacía muchos años que el Valencia no era capaz de ganar en ese estadio. Hemos visto la dificultad, ¿no?, que conlleva jugar aquí, la gente como aprieta. Es un campo, la verdad, que da gusto jugar, ¿no?, porque es un ambiente de fútbol al máximo y bueno, hemos demostrado tener personalidad, como ya lo hicimos en Sevilla, también en un ambiente muy, muy complicado, y bueno, al final hemos sacado tres puntos importantes que bueno, que nos tienen que dar confianza para afrontar estos tres partidos que nos quedan, que los vamos a afrontar con la misma mentalidad que lo hemos afrontado hoy. Nosotros, de tranquilidad, nada, nosotros vamos a querer ir a por el próximo partido, no nos podemos relajar, estamos viendo cómo está la parte baja y cómo está de apretado todo, entonces sí que es una victoria muy importante, pero obviamente el jueves queremos conseguir tres puntos más y bueno, y seguir. Ellos son un gran equipo, son un equipo muy de los importantes de la liga. Hoy se ha demostrado que este equipo, el Valencia, pues bueno, le puede competir a todos si está bien, si está ordenado, si es un equipo compacto, con las ideas claras, y hoy se ha visto un Valencia muy reconocible, donde hemos peleado hasta el final, donde hemos sufrido, que tenemos que sufrir obviamente en este campo, pero es verdad que el equipo se ha entregado, y cuando al final se entrega, pues los resultados llegan. El jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos tres puntos que nos permitan sumar de tres en tres y mirar al siguiente. Es lo que tenemos que hacer.
1: Paraula de capità José Luis Gallà. Això encara no s'ha acabat, no se podem relaxar i tenim que continuar guanyant partits, i el pròxim és el dijous davant el Rayo Vallecano. Més clara aigua, Vicent, eh?
2: Jo me quedo en una frase que diu José Luis Gallà, el capità, que este sí, Taixina, tant dins del camp com fora en els micros. És obvio que anàvem a patir, però és que crec que a diferència d'altres temporades o altres partits, el València, a ir en Sant Mamés, sap patir, i en la prova està aquesta estadística que pues, 7 anys sense guanyar en Sant Mamés. Crec que per ahí passa tot, que al final és obvio que en aquesta situació, estant prop del descens, també pues, està en la classificació tan apretada com està. Recordem que hi ha equips que poden pensar en Europa y también pensar en descens en esta próxima, bueno, en esta actual clasificación, en la próxima jornada. Entonces, yo creo que la clave está en que el equipo Robi va a saber patir y va a saber mantindre, sobre todo, el avantatge en un gol de Sadik, que además me recuerdo en la retransmisión que pues cuando van a cantar el 11 y están en la previa de Jem, que es obvio. Bueno, de fet, també, quasi encertem l'11, Robi, en l'informatiu del divendres, en a modo prèvia, però també dèiem que era important jugadors que isquen des de la banqueta, és a dir, que no sempre guanyen els millors, sinó és que el míster, el tècnic, el cost tècnic, pues...
1: Ara ja, a pensar ja pues, en ixe partit del pròxim dijous a Mestalla davant el Rayo Vallecano. I ja diem, en aconseguir ese triunfo, que es el que volen els jugadors del València, per oferir-li pues esa victòria a l'afició i a Mestalla. L'equip tornarà demà als entrenaments, continuarà pues així preparant ese partit davant el Rayo Vallecano. Ja vos hem contat que avui l'entrenament ha sigut una sessió regenerativa per als titulars, que Lucas Beltrán ja ha complicat tot l'entrenament, podria estar disponible, entrar en la convocatòria, encara que ahir va entrar, perquè ahir també era una convocatòria molt especial, amb jugadors lesionats que no anaven a jugar, però que volien estar en un moment pues, complicat i difícil. Julen Aguirre-Zabala ja ha recuperat, també va entrar en la convocatòria, va ser la gran novetat. Avui Thierry també ha fet una part de l'entrenament. Bueno, pues tots així ja, pensant en ixe partit del pròxim dijous a Mestalla davant el Rayo Vallecano. Nosaltres ara anem a ocupar-nos de tot el que ha sigut també la resta del cap de setmana, moltes coses que contar en l'acadèmia, el València femení, el juvenil, tot ara sí en l'informatiu del València.
6: VCF Media Radio, la ràdio del sentiment.
7: 42 punts en el caseller i a falta de 3 partits per a que acabe la Lliga, ens hem de deixar la pell per tractar de sumar els màxims punts possibles. Primera parada, Mestalla. Este dijous, des de les 6, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de Twitch, València, Rayo Vallecano. Després de la important i tranquil·lisadora victòria en Bilbao, hi ha que lluitar els nous punts que queden, amb ambició, i els primers en joc són contra l'Eurorrayo. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. El València Rayo Vallecano a la Ràdio del Sentiment. Si no puedes asistir a Mestalla ni hacer uso de tu abono, utiliza el sistema Asiento Libre. Si cedes tu asiento y este se vende, conseguirás el 40% del importe de la venta de la entrada, que se te descontará del importe del abono de la próxima temporada, entre otros muchos beneficios. Liberar tu asiento en Mestalla es muy fácil. Tienes que acceder al portal del socio con el número de identificación y el PIN. Una vez dentro verás la opción cesión de asiento. En próximos encuentros deberás seleccionar mostrar usuarios para poder ceder el asiento. Una vez pulsas y firmas, en breve tu localidad será puesta a la venta. Recuerda que hasta 3 horas antes del partido podrás liberar tu localidad. Hasta ese mismo plazo podrás recuperarla siempre y cuando no se haya vendido. Ayúdanos a llenar Mestalla cada partido. El Valencia Club de Fútbol Femenino juega el partido de vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Liga F. El domingo 17 de mayo, a las 12, en el Antonio Puchades contra el Club Deportivo Alba Fundación. Hazte con tus entradas desde 5 euros en valenciacf.com. La vostra veu, la nostra força. Junts, juntes, és possible. València Club de Futbol Femenino. Vívelo.
1: Tots el diumenge a recolzar al València femení en ixa lluita per tornar a l'elit del futbol femení, perquè se jugarà el passe a la final del playoff d'ascens, sí, en l'Antonio Puchades davant l'Albacete, després d'empatar en el partit d'anada d'ixes semifinals, ahir pues, en la ciutat esportiva Andrés Iniesta, 0-0, tot se decidirà en la tornada, sí, en el Antonio Puchades. Y estas eran las declaraciones postpartit del entrenador del Valencia Femení, Miquel Crespo.
8: Bueno, un partido muy bueno del equipo. La verdad es que hemos entrado muy bien a la eliminatoria. Creo que hicimos una primera parte muy, muy buena, con ocasiones de gol muy claras para poder adelantarnos. Una vez ya que vamos a la segunda parte, el equipo lo sigue intentando, volvemos a tener más ocasiones, creo que tuvimos el control sobre todo donde quisimos. Sabíamos que era un partido complicado a la hora de tener fluidez por el campo, por su presión, bueno, pues por muchas circunstancias sabíamos que en ese sentido iba a ser complicado. Intentamos ser un poco más directas de lo habitual y creo que bueno, pues que hicimos un gran partido con ocasiones. Luego sí que es cierto que, bueno, a base de balones, de meter balones al área, pues ellas crecen los últimos minutos, pero bueno, una pena el resultado, no haber obtenido un mejor resultado. Creo que al final el empate deja todo abierto para la vuelta. Sabíamos que se iba a decidir aquí en el Puchades, pero bueno, sí que es cierto que nos hubiese gustado, tanto por lo que quería el equipo como por los merecimientos del propio partido, nos hubiese gustado venirnos con una ventaja mayor.
1: Bueno, pues tot se decidirà en Antonio Puchades el pròxim diumenge a les 12 del matí, el partit de tornada per a estar en la final del playoff d'ascens per a tornar a l'elit del futbol femení. El que sí que ha aconseguit l'ascens és el filial del València femení. Ahir, de nou, pues, va golejar a l'Extremadura. Ja ho va fer en el partit d'anada. Ahir va rematar la faena, així en la ciutat esportiva de Paterna, mirant al cel i dedicant-li ixa victòria al seu entrenador, Fernando Martín, que es va deixar en ixe tràgic accident de barco el passat mes de desembre a Indonèsia. Estes van ser les celebracions del filial del València femení i les declaracions de les seues jugadores i l'entrenador Víctor García.
9: Ha sido una temporada creo que diferente a todas. Nos ha tocado vivir cosas muy difíciles. Perdimos a nuestro entrenador Fer, que bueno, que estoy segura que hoy nos ha visto desde el cielo y nos ha dado todas las fuerzas para estar aquí. Pero a pesar de eso, todo el equipo ha remado hacia la misma dirección y creo que eso es lo que nos ha hecho hoy estar aquí. Al final, gracias a los entrenadores, al preparador físico, el trabajo que llevamos detrás, que no se ve desde fuera, es al final con lo que te quedas, y todo esfuerzo tiene su recompensa, y hemos peleado como nadie y nos lo merecemos también como nadie. Nuestros padres, nuestros abuelos son un pilar fundamental en nuestra vida, que nos traen aquí todos los días, lo dan todo por nosotros, y gracias a ellos también estamos aquí. Nos dedicamos a ellos y a toda la gente que está allá arriba en el cielo también.
10: Las jugadoras se lo merecían porque son un grupo extraordinario. Como tú bien dices, la temporada ha sido complicada por lo que nos pasó con Fer, que lo hemos tenido siempre muy presente con nosotras, y es un orgullo pues haber cumplido el objetivo y poder dedicarle el campeonato y ahora el ascenso. Ha sido una temporada muy regular, no hemos perdido ningún partido, somos invictas, entonces no podría destacar ningún momento al alza, sino todo lo contrario. Cada partido ha sido un disfrute, la gente que ha venido a vernos han disfrutado mucho de nuestro juego y la verdad que muy contento.
1: Merescut ixe ascens mirant al cel, Vicent, i dedicant-li al seu entrenador, a Fernando Martín.
2: Totalment, un ascens molt emotiu i necessari per a tancar este any complicat, però entre tanta mala notícia, almenys ens duem esta bona per a tancar una temporada molt complicada, Robi.
1: I acabem parlant del juvenil de l'Acadèmia, Vicent, que tindrà que remuntar el partit de tornada a Granada el pròxim dijous, ixa Copa de Campions, després de la derrota ahir a Sinel Antonio Puchades 1-2, pese a avançar-se al marcador.
2: Se avanzaba en el marcador per mitjà del seu killer, Adrián Ochoa, que ja acumula 22 gols en esta temporada, però pues, bueno, al final el Granada era una jugada aislada i en un fallo defensiu pues es va avançar 1-2, però es deu Rivera que tenen ara que remar. Servisca com a precedent l'any passat 3-0, anàvem perdent contra el Barça en sa casa i finalment passarem en penaltis, igualant i després certificant el passe a la següent ronda. Això es deia Eugen Rivera.
11: El rival no nos ha sorprendido en nada, sabíamos un poco cuál iba a ser la propuesta y también sabíamos nosotros lo que teníamos que hacer. No hemos estado cómodos, sobre todo con el balón, ha sido un partido quizá muy cerrado. Ellos han tenido alguna situación de transición en primera parte y también alguna en segunda parte, y bueno, creo que al final el partido, más allá de que nosotros no hemos estado a nuestro mejor nivel, creo que la marca al final acierto a cara a portería. Fútbol. Hay que seguir. Lo que hablamos antes de la eliminatoria, esto es un partido a 180 minutos más los alargues se te pueden ir casi a 200 minutos, estamos en el descanso del partido, queda una segunda parte y este equipo ha sido capaz de levantarse de situaciones mucho peores y lo vamos a hacer. Al final esto es una cuestión de mentalidad, si nosotros estamos al nivel que solemos estar y tenemos la mentalidad que este equipo tiene, que siempre la ha destacado, aún queda muchísima eliminatoria y esto para nada está terminado. Esto es un partido a 180 minutos, como te decía, más los alargues, y el equipo está capacitadísimo para ganar a cualquier rival, ya os lo dije en la anterior entrevista. Estamos en el descanso, aún tenemos muchas cosas que decir.
1: El juvenil de Euge Rivera, buscando esa remontada el dijous en Granada, Vicent.
2: El dijous a les 7 en Granada estarem pendents, viatjarem allí per a contar-vos pues, tot el que passe. Esperem que siga una victòria que faça al juvenil a classificar a Final Four, que encara estem pendents d'on es celebrarà, però si guanyem, pues, ens enfrontarem al guanyador de Real Madrid contra Athletic Club.
1: Això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dilluns 11 de maig. Encara saborint ixa important victòria ahir del València Samamés davant l'Athletic Club, però pensant ja en continuar guanyant el pròxim dijous a Mestalla al Rayo Vallecano per a brindar-li ixe triomf a Mestalla i a tota l'afició valencianista. Nosaltres tornem demà, com sempre, així, en l'informatiu del València.

0: Torna a escoltar este contingut a iVoox y Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo. VCF Media Radio. La radio del sentiment. La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es pogrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11. L'11 és evident, perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, soy Laji Ramazani, escucha nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir hay que prepararse, porque la precisión no se improvisa, se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
5: Hola, soy Tere Morato y escucha Mes Goles en la radio oficial del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, eh? Per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, per a que ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de la acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cap és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on ixen estos.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos composants. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconsellem a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I a això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diu el Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de la que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denis. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ja ho sé, ja ho sé, que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcione de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos se parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatres están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadi evolutiu i en qualsevol activitat física unitàriament són 5 menjades al dia. 5 menjades, de manera que estigui a repartir el menjar, com vos deia abans, un 20% aproximadament en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar, però que n'hi ha que fer-los per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix, en quantitats importants al cap de la setmana, és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats, sobretot del peix, en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, de les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, doncs tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
2: M'alegre, així n'ha de ser i així n'esperem que continuem al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
2: Sí, igual és. Jo... ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaren compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
2: Molt bé, ràpid vos així i vos esperarem.
0: ADN VCF. Amb 42 punts en el caseller i a falta de 3 partits per a que acabe la Lliga, ens hem de deixar la pell per tractar de sumar els màxims punts possibles. Primera parada, Mestalla. És de dijous, des de les 6, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de Twitch, València, Rayo Vallecano. Després de la important i tranquil·lisadora victòria en Bilbao, hi ha que lluitar els nous punts que queden, amb ambició. I els primers en joc són contra l'Eurorrotllo. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. El València Rayo Vallecano a la Ràdio del Sentiment.
10: Son eternas las miradas. Los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis, las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas, tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
11: Un sentimiento eterno.
12: Hola, soy David Otorbi. Escucha nuestros partidos en la radio oficial del club,

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Dona Vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo posible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars.

0: careta respiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació.
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no
2: ahí
3: responde a los estímulos.
2: Y exigirá el explicador y nos va a decir que básicamente nos haremos a trobar cuando un jugador colapsa súbitamente, es decir, cau a terra súbitamente, si es que has que ha tingut ningún traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa. És a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningú estímul quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Potser no respirar amb normalitat o potser inclús que no respire.
1: I aquest seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
3: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. Estimule al jugador.
2: Una vegada han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenim que tindre en compte que una sacudida, un espasme no ens pot fer pensar que no realment està sort, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocorrir en una parada cardiorrespiratòria. Doncs hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això tindrem que tindre en compte. ¿Vale? Una vegada el tenim en aquesta col·locació, tenim que intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet. Si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bé, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues, igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així en l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues, podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues, tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ajuda. Anem a apretar també este botonet.
3: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us ho he avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres en els cursets d'atenció encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU, en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres

0: l'últim escaló de l'urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en lo més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem i si tenim capacitat de tindre, tindríem que demanar el desfibrador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreixi l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrador portàtil que portem als partits on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equipos ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: El que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, que com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperaré que vinga algú a que siga ell l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que haig avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
0: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibriladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparat té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparat normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparat analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, aquests tres primers passos d'aquesta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues, una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
0: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostres, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, doncs està bé que tinguin aquesta formació, i si no mos poden sentir, però almenys que algú li pugui contar on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'aquesta aplicació, i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
0: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
2: Hola, sóc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Ràdio tots els nostres partits.
3: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol, i després està VSF Media Ràdio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, l'Itària, Javi Guerra!
3: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
3: amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
3: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
3: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
3: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria, va a guanyar la final al Real Madrid.
3: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
9: Hola, soy Nazaré. Espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.

0: Cor VCF, els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que, per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no?, és allò que veiem, no?, aquestes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge, per veure que el jugador està bé, no?, que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no?, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no?, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no?, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades, vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no?, el que més es mira, no?, o dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no?, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no?, que en València es va més enllà, no?, i si vols comencem per els majors, no?, per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMED, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no?, amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix Federació i aquestes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de, pues, el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la, la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc que algo molt important, no, com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, jo, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que faça, si fa ciclisme, running, quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no, després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor. És molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
0: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Valencianista ahorra, repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
4: VCF Radio, Amunt Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció d'hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, eh? Més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlàvem de previndre els constipats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és
1: que fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, en els certes juvenils, els cadets i faldes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són
0: el millor de VCF Media.
3: Llegaste aquí siendo casi un niño. Tantos partidos, tantas ligas, tantos momentos que vivimos junto a ti, tu gente, tu estadio, tu escudo. Desde joven nos enseñaste lo que significaba amar algo, luchar para conseguirlo y disfrutarlo como nadie. Tu manera de ser hizo que tu imagen fuera reconocida por todo el mundo. Ya te lo decía yo en casa. Hacías amigos allí donde pisabas. Un valencianista único, me decían por la calle, que siempre explicó y compartió su gran amor por estos colores, los mismos que siempre te acompañaron y te acompañarán, porque has sido y eres historia de esta gran familia. Ahora ya descansas en tu casa. En un día tan especial, sabemos que estarás para siempre con nosotros.
0: El millor de VCF Media.
4: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
5: ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas!
6: Cada día, miles de datos de empresas y particulares se ven comprometidos. Mantén tu identidad digital a salvo de manos de hackers gracias a la empresa valenciana Internext. No permitas que roben tu información personal y pásate a Internext, proveedor oficial de cloud del Valencia Club de Fútbol.
7: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del Valencia.

0: El millor de VCF Media.
1: 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
2: Para mí Mestalla es mi casa futbolística, ¿no? Hemos pasado muchos momentos.

0: Valencia Club de Fútbol. Se lleva la sangre eso. He nacido totalmente para vivir y morir por el Valencia Club de Fútbol.
1: El millor de VCF Media.
2: Buenas, soy Javier Pamies, jugador del Valencia Mestalla, y nada, deciros que para poder seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
1: El Valencia Club de Fútbol Femenino juega el partido de vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Liga F. El domingo 17 de mayo, a las 12, en el Antonio Puchades contra el Club Deportivo Alba Fundación. Hazte con tus entradas desde 5 euros en valenciacf.com. La vostra veu, la nostra força. Junts, juntes, és possible.
3: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
4: Hola, sóc Vicent Abril. Escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.

0: El millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs. I si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan aquesta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. I ho farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme, soc Juan Roc i soc de la Pobla Vallbona i de la penya valencianista Balaguer. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. A casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des d'aquí mica. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguent, amunt de València!
0: El millor de VCF Media.
3: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amunt València.
4: Emocionarte con los tuyos por la noticia de ese nuevo fichaje. El cosquilleo en el estómago antes de un partido del Valencia. Recordar la primera vez que entraste en Mestalla de la mano de tu padre o de tu abuelo. Hay cosas en el mundo del fútbol que nos saben muy bien. Pero lo que tenemos claro en Salsas Chobi es que cuando las vivimos juntos, nos saben mucho mejor. Salsas Chobi. Juntos la vida sabe a más. Salsas Chobi, siempre junto al Valencia Club de Fútbol. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
5: Hola, soy Nazaré. Espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.

0: El millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quan he vingut al Vistallà? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però, perquè jo, antes de treure el meu passe, jo venia tots els diumenges també. Des que tenia 7 anys. M'ho deixava de gastar en altres coses, però no fugo, no? Aquí el valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit així, no? Puigades, Claremont, tants jugadors valencians i altres que han vingut, Epi, Gorostiza, jugadors extraordinaris que han passat a la història del València. Posteriorment has tingut altres jugadors que el València ha sigut campió diverses vegades, i a Liga, i Copa, i totes les copetes que hi ha per ahí. Sí, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc, i la xica també, són valencianistes de pura cepa. El meu netet és igual o més, que ja és molt gran això, eh? I tindre un equip com el València Club de Futbol, en la quantitat de copes i trofeus que ha guanyat, és un orgull pel poble valencià.
2: Vostè, Vicent, qui sóc?
1: Tu, Arias. No t'havia de conèixer jo, tu? Era un honor per mi que no l'esperava. Era i és una institució en el València Club de Futbol. És molt gran, és més gran del que jo me creia. Hasta que me mulga, seré valencià. No sé si me portaré la bandereta i s'apagarà. Un honor i un orgullo. Visca el València Club de Futbol.
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.
0: Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
4: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem un dia més en l'informatiu del València, l'informatiu d'USF Media Ràdio d'este dimarts, 12 de maig, on Pepelu, un dels capitans del València, va ser avui el gran protagonista d'este informatiu. En Pepelu ara, en uns minuts, estic així en estos estudis José Manuel Reina, a la ciutat esportiva de Paterla, anem a parlar del moment de l'equip després de l'important victòria a Bilbao del passat cap de setmana i mirant ja al partit d'este dijous, perquè això no para i tenim ja jornada intersemanal el dijous a Mestalla a les 7 de la vesprada davant el Rayo Vallecano. Pararem d'eixe partit i del sentir que ja en el vestidor del València, l'equip, els jugadors, l'entrenador Carlos Corberán només va acabar el partit a Bilbao. Pràcticament totes les declaracions que escoltaven anaven dirigides en que sí, que la victòria era important, que s'havien aconseguit els 42 punts, però que volien més, que volien continuar guanyant i el pròxim partit a Mestalla davant el Rayo Vallecano era molt important per oferir ixa victòria a l'afició a Mestalla, que se ho mereix després d'un any de molt de patiment i també, evidentment, per acabar el millor possible la temporada. Bueno, pues ara de seguida estarà per ací Pepelu, perquè ja diem, si el València fora capaç de poder-li guanyar el dijous al Rayo Vallecano, pot assegurar ja pràcticament la permanència en aquests 45 punts i mirar cap amunt en la taula de la classificació, perquè miren com està esta lliga, el València a hores d'ara està a 5 punts per dalt del descens, però també està a 3 punts d'eixa sèptima plaça que donaria competició europea, que donaria la Conference League. Una victòria davant el Rayo Vallecano, pues bueno, podria fer que el València albergara esperances de cara a les últimes dos jornades de Lliga, a Noeta davant la Real Societat i l'últim partit de Lliga a Mestalla davant el Barça, tenint alguna opció de poder lluitar per eixa sèptima plaça. És cert que el València té per davant també molts equips, però qualsevol cosa pot passar i lo primer, ja diem, que vol l'equip i els jugadors és guanyar-li el dijous al Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano, per cert, que ahir va tancar la jornada, va empatar davant el Girona, arribarà a Mestalla en 43 punts, pràcticament també salvat, però també tenint opcions de lluitar per eixa sèptima plaça, encara que ells, bueno, pues, també ja en eixa fita històrica que han aconseguit, que és el jugar per primera volta en la seva història una final de la Conference, poden estar pensant més en la final. Però bueno, ara ho comentem tot en este informatiu del València. Saludem ja al nostre company Vicent Burguete. Vicent, què tal?
2: Hola, bona esprada, Robi, com estem?
1: Bueno, pues, ja dic que, pues, pensant en eixe partit del dijous davant el Rayo Vallecano, esperant al nostre protagonista, a Pepelu, uns minuts que estarà per ací, i, bueno, pues, ja dic, en eixe sentir que té el vestidor del València, pues, buscant la victòria en Mestalla.
2: El sentit que té el vestuari i el que ha de tindre l'afició i tots, perquè l'equip vol els 3 punts el pròxim dijous i no queda altra, no contemplem altra cosa que no siga els 3 punts. Pot ser el que siga, després podrà passar el que siga, però la intenció, ja te dic, són sumar 3 punts per a apropar-te a aquests 45 Que claro, con Deyes, Robby, pues al final es obvio que no es una temporada buena, pero es que si sumes 3 punts y es de més equips no sumen, pots colar-te quasi en, pràcticament en competició europea, per a que vegem com està la lliga. De fet, a dia d'avui, matemàticament, solament hi ha 6 equips salvats en primera divisió a falta de 3 jornades, algo totalment atípic, Robby, per a que ens fem una idea de com està la lliga i la classificació.
1: Evidentment, en 42 punts que té València, matemàticament encara pues, no està assegurada la permanència, això és cert. Bueno, n'hi ha 43 punts que té el Rayo Vallecano. A lo millor n'hi ha 45 que estaria assegurada matemàticament la permanència, si el València fora capaç de guanyar, però bueno, pues ja estaria virtualment salvat i aconseguir aquesta permanència, i ja dic, però clar, com la diferència és, està a 5 punts per dalt de descens, però a 3 de la 7ª plaça, pues bueno, tot fa poder pensar que encara se podria lluitar. Bueno, pues ara ho comentem tot de seguida amb el nostre protagonista, que estarà per ací, perquè l'entrenament pues bueno, ha finalitzat fa uns minuts, així en la Ciutat Esportiva de Paterna, on l'equip ha continuat preparant ixe partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Avui de nou, entrenament, Vicent, en quines novetats, conta-nos.
2: Pues ya contàvem ahir que Lucas Beltrán tornava en l'equip que completava tota la sessió, i avui el que ha completat tota la sessió ha sigut Thierry Rendall, que en ese lateral dret, pues Corberán va tindre altra opció, sumats a Renzo Sarabia, que està tenint un rendiment espectacular. Jo crec que s'ha adaptat de categoria, durant la narració de l'altre dia ho dèiem, pues Thierry ara també és altre efectiu que suma Corberán, és a dir, en l'última setmana Corberán suma a 3 efectius més, a Aguirre Zabala en porteria, a Lucas Beltrán i a Thierry Rendall.
1: Bueno, pues esperarem també a ese últim entrenament en el dia de demà, bueno, per a conèixer si Lucas, sobretot Lucas Beltrán, pot entrar ja en la convocatòria. Ahir va entrenar amb els suplents, va completar tot l'entrenament. Avui també l'argentí, jo crec que està en més possibilitats de poder entrar en una convocatòria. Thierry és cert que ahir va fer només una part de l'entrenament, avui sí que ha completat tota la sessió de treball. Ell ve d'una lesió de llarga durada i veurem si podria estar en la convocatòria. Jo crec que ja pensant més per a Noeta, per al partit davant la Reial Societat. Però sí, se van recuperant jugadors. Julen Aguirre Zabala, l'altre dia el porter basc, ja va entrar en la convocatòria, ja ha recuperat de les seues lesions. No jugava, recordem, Julen Aguirre Zabala des del passat 3 de gener, que se va lesionar el partit davant el Celta de Vigo, però bueno, ja està també pues, disponible. Recordem que van viatjar tant Lucas Beltrán com Thierry, al igual que Fulquier, van estar en aquesta convocatòria pues, per allò de fer pinya, de fer unió de cara a aquest partit important que tenia el València davant l'Atleti de Bilbao. Però la bona notícia és el que estem contant, Thierry, que ja ha completat l'entrenament, Lucas Beltrán, que també pot estar disponible per a aquesta convocatòria de demà, últim entrenament, i demà també pues, la roda de premsa del míster de Carlos Corberán en la prèvia del partit, que vos oferirem, com sempre, a través de l'app, per la web del València, el canal de YouTube, i escoltar-la, com sempre, per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores, com cada dia també podeu veure i escoltar este informatiu del València. De l'entrenament, algo més, Vicent?
2: De l'entrenament, no res, és el que vos hem contat, Lucas Beltrán, Thierry Rendall, que per fi ha aconseguit pues, completar i sessió el primer equip i, pues, òbviament, dic primer equip perquè també ha hagut presència de jugadors del Mestalla, que veurem si fa falta tirar d'una manita, van acabar molt bé la temporada, però pues, això és tot, Robby.
1: Bueno, pues, això en quant a l'entrenament. Demà, ja dic, escoltarem al míster en roda de premsa de cara al que pot ser pues, l'equip titular, l'alineació que planteja pues, Carlos Corberán de cara a aquest partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Bueno, jo crec que pot donar continuïtat el míster a l'equip que va jugar davant l'Atleti Bilbao, que va aconseguir la victòria. L'equip, ja ho comentarem, va aconseguir una victòria molt treballada. L'equip era un València molt serio, segur en defensa, un equip ordenat. Parlarem del bon treball defensiu que va fer l'equip, d'aquest equilibri també que li va donar el doble pivot Guido Rodríguez Pepelu, per davant pues, Javi Guerra fent la mitja punta i en llibertat de moviments. No descartem, Vicent, que puga repetir el míster el mateix 11, no sé si alguna variant tàctica, però bueno, jo crec que poca cosa, per enfrontar-se al Rayo Vallecano, eh?
2: Jo, de fet, no el descarte per res, també tenint en compte que, al igual que assenyalàvem que l'Atlètic Club era un equip que la clau anava a estar en el mig del camp, pues el Rayo Vallecano igual, l'Atlètic Club tenia pues ahí se mitja punta a Oian Sancet, que és un dels jugadors, encara que no estàs tenint una temporada tan bona, és un dels jugadors més perillosos i determinats de l'Atlètic Club, pues este Rayo aquí té Robi, ahí sí Palazón, en esa posició de mitja punta, encara que a vegades juguen també en la banda. Jo crec que ahí estaran un poc les claus, no, Robi? Jo crec que el doble pivot entre Guido i Pepelu l'altre dia va ser prou firme. Es van complementar els dos jugadors de categoria i, a més, també tots els jugadors que van entrar des de la banqueta van sumar ICE Plus. Veurem com és la alineació de Mestalla, perquè Corbenal sol canviar el 11 de Mestalla a jugar a domicili. Jo pense que si hi ha algun canvi en l'alineació pot ser a lo millor Sadik per Hugo Duro, perquè Sadik és el que sol ser titular en Mestalla, però llevant això, jo crec que serà un 11, si no molt, bueno, si no calcat, serà molt, molt, molt paregut.
1: Bueno, veurem, el que està clar és que després d'aquesta important victòria del València a Bilbao, l'equip jo crec que va fer un molt bon partit i ara pues, n'hi ha que donar continuïtat a aquesta victòria i a aquest bon xoc, a aquestes bones sensacions que va oferir el València el passat dissabte, este dijous, en Mestalla davant l'Atleti de Bilbao. I està així ja el nostre protagonista, un dels capitans del València, Pepelu. No res que ha acabat l'entrenament, i amb Pepelu volíem parlar pues, de tot això que estem comentant, de com es troba l'equip després d'aquesta victòria a Bilbao i de com afronten el partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Pepelu, què tal? Com estem?
3: Hola, molt bé, la veritat, contents després d'una victòria i ja pensant en el següent partit.
1: Bueno, i com està l'equip? Com esteu?
3: Bé, la veritat que, com te dic, al final una victòria sempre reforça positivament el que havíem treballat i en ganes d'arribar el dijous a Mestalla en la mentalitat de eixir a per totes, de guanyar el partit i donar-li una alegria a l'afició.
1: Perquè la victòria a Bilbao va ser molt important, la que va aconseguir l'equip.
3: Sí, la veritat que sí, sabíem la situació en la que arribàvem, érem molt conscients. L'equip jo crec que des del principi va afrontar el partit com es devia afrontar i des del principi es va veure un equip mentalitzat en anar a per la victòria.
1: Ara n'hi ha que continuar, perquè bueno, només va acabar el partit, el capità José Luis Gallà, el míster Carlos Corberano va dir, bueno sí, hem aconseguit la victòria, és important, tenim 42 punts, però n'hi ha que continuar guanyant.
3: Sí, el partit ja ha passat, van aconseguir el que volíem i com van dir ells, al final la nostra mentalitat té que ser així el dijous en Mestalla, en la màxima confiança en la mateixa idea de des del principi anar a guanyar el partit.
1: Sí, perquè ara veig el partit del dijous, jo crec que n'hi ha que oferir un bon partit, guanyar a Mestalla, crec que també Mestalla i l'afició jo crec que se mereix que feu un bon partit i que aconseguis el triomf i bueno, i continuar en eixa lluita, Pepelu.
3: Sí, la veritat que sí, l'equip té moltes ganes de tornar a Mestalla després de l'últim partit, que l'equip pues, té aquesta espineta de que, pues, que no van eixir les coses i com tu dius, des del principi donar eixe plus, sabent que la gent el va donar i donar-los una alegria i una victòria.
1: Perquè Mestalla sempre ha estat ahí al vostre costat i Mestalla sempre vos ha donat molta força.
3: Sí, al final sempre ho hem dit, tota l'afició i l'equip té que estar junt perquè és quan millors resultats s'han tret de Mestalla i Mestalla té que ser un fortí i més ara en la situació en la que arribem i després de una victòria important l'altre dia.
1: Queden dos partits a casa, este del dijous davant el Rayo Vallecano, l'últim davant el Barça, i n'hi ha que acabar el millor possible.
3: Sí, és la idea. Al final, com tu dius, eixir des del principi mentalitzats en aconseguir la victòria i acabar bé la temporada davant d'ells perquè s'ho mereixen.
1: Quin Rayo Vallecano espereu el dijous? Perquè ahir empataren davant el Girona i seren 43 punts. Bueno, jo crec que ells també van a continuar lluitant per aquesta sèptima plaça que està ahí, que marca ara hores d'ara el Getafe. No sé si estaran pensant també en la final de la Conference, que per a ells és una fita històrica. Vosaltres quin partit espereu?
3: Bueno, al final esperem el mateix Rayo que du jugant tota la temporada, que és un equip intens, que no regala cap partit. Sabem la seva idea perquè pràcticament sempre juguen igual, però bueno, nosaltres, com te dic, mentalitzats perquè depèn de nosaltres, perquè si nosaltres estem bé, si nosaltres estem junts amb l'afició, estem convençuts de que anem a guanyar aquest partit.
1: Estàvem parlant del partit davant l'Atleti de Bilbao, que n'hi ha que donar, i jo crec que aquesta continuïtat, aquest bon xoc que va oferir pues, l'equip, aquesta serietat, aquest ordre, la veritat és que el València en Bilbao va aconseguir un partit, jo crec que una victòria molt treballada, però també una victòria molt d'equip, no?
3: Sí, això té que ser sempre. Al final, lo primordial és ser un equip, saber com fer les coses, saber, òbviament, sempre el partit pot canviar perquè ens adaptem en alguna circumstància al rival, però la idea de donar-ho tot, d'anar a per ells, d'estar sempre junts, té que ser algo primordial per a nosaltres.
1: Aquesta victòria també vos ha alliberat un poc més, no?
3: Sí, totes les victòries al final donen aquest plus de confiança a l'equip i sabíem que arribàvem en un moment pues, un poc complicat per la classificació, però ara l'equip pues, té que demostrar que lo de l'altre dia ha servit.
1: Pepelu, de central, ajudant a l'equip, sacrificant-se, l'altre dia tornaràs al doble pivot en companyia de Guido. Pepelu sempre està ahí per al que faci falta.
3: Sí, sempre ho he dit. Al final jo sempre vull jugar. On me fique l'entrenador vaig a complir perquè l'equip és el més important i l'altre dia pues, en aquesta nova posició, per així dir-ho, en Guido, pues, també vas sentir còmode perquè al final jo crec que tots els jugadors podem adaptar-nos i ser compatibles dins de l'equip.
1: El missatge jo crec que el teniu molt clar l'altre dia quan va acabar el partit i el llançàreu i bueno, tu ho acabes de dir, tots junts n'hi ha que buscar pues, ixa victòria el pròxim dijous a l'estadi de Mestalla i en això esteu.
3: Sí, és que té que ser així. Al final, nosaltres com a equip sabem que tenim que donar des de principi eixe extra i sabem que estem convençuts de que eixe extra i l'afició pues, és molt difícil que altres equips traguen punts de Mestalla.
1: Pepelu, gràcies. Ara heu acabat l'entrenament, però aneu a continuar. Sé que encara teniu treball per davant, així que te deixem i continuem per a seguir així l'informatiu de València.
4: Hola, sóc Pepelu. Viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
0: Amb 42 punts en el caseller i a falta de 3 partits per a que acabe la Lliga, ens hem de deixar la pell per tractar de sumar els màxims punts possibles. Primera parada, Mestalla. Este dijous, des de les 6, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de Twitch, València, Rayo Vallecano. Després de la important i tranquil·lisadora victòria en Bilbao, hi ha que lluitar els nous punts que queden, amb ambició. I els primers en joc són contra l'Eurorrotllo. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. El València Rayo Vallecano a la Ràdio del Sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. Conecta't al 92.6 FM.
1: Continuem en este informatiu després d'haver parlat amb Pepe Lu, el que hem acomiadat, perquè ja dic que ells acaben d'entrenar, però van a continuar així en la ciutat esportiva de Paterna, preparant ixe partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Vicent, que Pepe Lu té clar i vol continuar guanyant, brindar-li ixe triomf a Mestalla i a l'afició el dijous davant el Rayo Vallecano,
2: Un Pepe Lu que és un autèntic, com bé haveu dit, un autèntic comodí, ja t'he dit, que com a central, com a mig centre, que és la seva posició natural, i un Pepe Lu que, ho té molt clar, és un dels jugadors en pes de la plantilla, perquè és un jugador, pues, bueno, ja sabem, valencianista al 100%, i pues, òbviament està en l'afició, està en Mestalla, i un Pepe Lu que, com ha dit, pues, volen els tres punts, volen que Mestalla estiga pues, com està sempre, sempre està al peu del canyó, i jo, Robi, no tinc dubte de que el valencianisme, recordem, en l'últim desplaçament a Sant Mamés, més d'un poquet més de 300 persones van desplaçar-se a Bilbao per a veure com el València guanyava després de 7 anys en aquest partit, també de Pepe Lu, que, per cert, va fer 7 recuperacions. No és gens fàcil, és una xifra que és per a destacar, per a assenyalar. I pues, ja t'he dit, Robi, Pepe Lu està convençut que el dijous en Mestalla anem a per este punt.
1: Bueno, i jo comentàvem en l'apertura d'aquest informatiu, en la portada, un poc el sentir que tenia el vestidor del València, l'equip, els jugadors, l'entrenador, Carlos Corberán. Només va acabar el partit davant l'Atleti de Bilbao, no? Ixe missatge, ixes declaracions que van eixir. Sí, sí, la victòria avui era important, 42 punts, però volem més, volem continuar guanyant. Li ho hem dit també a Pepe Lu, no? Que és el que volen fer per acabar el millor possible esta temporada, ha dit un dels capitans de l'equip, no? Però, ja dic, vull que escoltem avui també a lo que va dir Dimitrievski. Va ser, pues, l'heroi, el salvador de l'equip, perquè va evitar, pues, en ixa parada, en ixa mà espectacular que li va traure a Unai Gómez al davanter de l'Atleti de Bilbao, va evitar l'empat de l'equip basc. Però Dimitrievski, ja dic, quan estava valorant la victòria amb l'Atleti Bilbao, també deia, sí, però ahora volvemos a ganar en Mestalla.
5: Ahora pues vamos a seguir el mismo camino. Tenemos un partido próximo contra Rayo muy importante en nuestra casa, con nuestra gente. De parte de mí, de todo el equipo, tenemos ganas de ganar un partido en Mestalla, de celebrar con la gente, de cantar, de estar juntos, porque ellos se lo merecen.
1: Bueno, pues això és el que comentava Stole Dimitrievski, però això ho va dir Dimitrievski. Ahir escoltant el que va dir també José Luis Gallà, el míster Carlos Corberán, tots, Vicent, i acabem d'escoltar a Pepe Lu, pues, pensant en aquest pròxim partit de Mestalla, del Rayo Vallecano, i d'oferir-li aquesta pues, victòria i un bon partit, ha dit Pepe Lu, fer un bon partit també a Mestalla, que s'ho mereix.
2: Home, és que imagina't, Robi, que al final si el València suma aquests tres punts, se fica en el 45, i és el que hem dit, òbviament, no és per a tirar coets la temporada del València, però per X o per Y la Lliga ha volgut que el València, i no dic que s'ha de parar d'Europa al 100%, òbviament, simplement s'ha de parlar de sumar els 9 punts que queden, perquè, Robi, jo pense que l'equip, si juga conforme va jugar en Bilbao l'altre dia, pues per què no? També era improbable guanyar en San Mamés, on sols havies guanyat 17 vegades en tota la història, és a dir, 17 vegades de 90 possibles, 51 derrotes. Ara ja tens 18 victòries en tierra complicada, com és San Mamés, aixina que, Robi, si guanyarem l'altre dia en San Mamés, a pesar de que les estadístiques es deien que molt segurament no ho feies, per què no podem sumar 9 punts que teniries a 51? I en 51 punts, en la Lliga conforme està, no vull dir-lo, però pots somiar coses grans.
1: Evidentment, el València, en estos moments, i bueno, de cara a afrontar esta jornada 36 de Lliga i aquest partit davant el Rayo Vallecano, està a 5 punts per dalt del descens que marca l'Alavés, però també està a 3 punts de la sèptima plaça de la Conference League, que en aquest moment el que té aquesta plaça seria el Getafe. És cert que, com hem dit, n'hi ha molts equips per davant del València. Està l'Osasuna, està el mateix Rayo Vallecano, l'Atleti Bilbao, la Real Societat i el Getafe. Però, bueno, jo crec que si el València és capaç de guanyar-li al Rayo Vallecano este dijous en Mestalla, pues jo crec que tindria, o arribaria en opcions també matemàtiques, perquè és cert que matemàticament no ha aconseguit el València encara la permanència. A lo millor

0: La societat, que també el tens guanyat encara, que tens que jugar ese segon partit encara, Athletic Club, també, gol haveràs guanyat, i Rayo Vallecano, que tot se siguera, i el Osasuna, estàs empatat en quant a gol haveràs, Robi, és a dir, que clar, si ja parlàvem que per la part de baix tenies el gol haveràs guanyat en quasi tots, pues en estos, a falta de jugar contra Real Sociedad y Rayo en estas tres jornadas que queden, pues también, el gol haveràs está de la teua banda, como a mínim estás empatat, es decir, que contra ningún, contra cap dels equips tens el gol haveràs perdut. Veurem lo que pasa contra el Rayo y allí en Anoeta contra la Real Sociedad, pero optimistes, la mirada ya te dedica. Yo creo que no es ni descens ni Europa, es simplemente la clave de tot, sumar 9 de 9 punts o els màxims punts possibles en estos 9 que queden.
1: Evidentment, el repte i l'exigència és màxima. Evidentment, si el València fora capaç de sumar els 9 punts que resten per disputar-se en aquestes 3 últimes jornades, pues estaríem parlant també d'una altra cosa. Però n'hi ha que anar partit a partit, poc a poc. El dijous Mestalla davant el Rayo Vallecano, que també pues, el Rayo Vallecano, com li hem preguntat a Pepelu, ells, pues, bueno, van empatar a nit davant el Girona, tenen 43 punts, també ells tenen opcions, al igual, si estem parlant de València, pues mira el Rayo Vallecano que té un punt més que el València, també tindrien opcions de lluitar per Europa via Lliga, però és cert que el Rayo Vallecano està ja classificat per eixa final de la Conference, és una fita històrica per a ells, i també això pues, pot fer que estiguin pensant més en eixa final. Bueno, el ben cert és que juguem a casa, juguem a Mestalla, i com deia també Pepelu, la força de Mestalla en l'ajuda de l'afició, si el València és capaç d'aconseguir ixe triomf, pues, ja dic, podem somniar en reptes majors.
0: Bueno, Robi, es que imagina't que en esta jornada que començarà, la jornada 36, pues hi han partits que són molt importants per al València, tant mirant pac a dalt, que és on mira l'equip i on s'ha de mirar, com també, ja que la permanència està virtualment, però no matemàtica, pues hi ha enfrontaments entre rivals d'Europa i rivals que estan en la zona baixa molt importants, com per exemple, avui sí que és de veres que juga el Celta Llevant, però sobretot demà pues toca un Espanyol Athletic Club molt important, i un Getafe Mallorca. Tens que estar ahí mirant. Crec que és un bon símptoma que d'una jornada a altra, Robi, hem passat de mirar a ese Elx a la vez a mirar al Getafe Mallorca, que jo crec que és també un bon símptoma de que l'equip va pa cada alt, que l'equip està mirant a esa zona pues, dels equips que tenen una puntuació més acumulada i que no miren tant en esa urgència, en esa soga al coll del descens a falta de tres jornades. També el mateix dia que tu t'enfrontes al Rayo Vallecano està un Girona-Real Societat molt interessant, Robi, en esta jornada 36, i veurem com se dona la cosa, però el València que ha de sumar els tres punts, o vol sumar els tres punts, ja el futbol i el que passa, passa, però a veure, sí que és de veres que també excepte esa última tropeçada front a l'Atlético Madrid, el València quan ha tingut que guanyar en Mestalla ho ha fet, i me remonte al dia del Girona, que és l'últim partit d'un rival directe que vam tindre en Mestalla, i al final l'equip ho va traure.
1: Bueno, pues ara continuem comentant pues bueno, el que l'espera a València en aquest partit el dijous a Mestalla, i també la jornada que comença avui, que també tenim que mirar a aquests rivals del València, ho comentem tot ara sí en l'informatiu.
2: Hola, soy Sole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
3: Amb 42 punts en el caseller i a falta de 3 partits per a que acabe la Lliga, ens hem de deixar la pell per tractar de sumar els màxims punts possibles. Primera parada, Mestalla. Este dijous, des de les 6, i per UBCF Media Radio, l'app, el web i el canal de Twitch, València, Rayo Vallecano. Després de la important i tranquil·lisadora victòria en Bilbao, hi ha que lluitar els nous punts que queden, amb ambició, i els primers en joc són contra l'Euro Rayo. Narra Josep Rovira. Comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio y Víctor Barea.

0: El Valencia Rayo Vallecano a la Radio del Sentiment. ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Si no puedes asistir a Mestalla ni hacer uso de tu abono, utiliza el sistema asiento libre. Si cedes tu asiento y este se vende, conseguirás el 40% del importe de la venta de la entrada, que se te descontará del importe del abono de la próxima temporada, entre otros muchos beneficios. Liberar tu asiento en Mestalla es muy fácil. Tienes que acceder al portal del socio con el número de identificación y el PIN. Una vez dentro verás la opción cesión de asiento. En próximos encuentros deberás seleccionar mostrar usuarios para poder ceder el asiento. Una vez pulsas y confirmas, en breve tu localidad será puesta a la venta. Recuerda que hasta 3 horas antes del partido podrás liberar tu localidad. Hasta ese mismo plazo podrás recuperarla siempre y cuando no se haya vendido. Ayúdanos a llenar Mestalla cada partido.
1: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: Cada día, miles de datos de empresas y particulares se ven comprometidos. Mantén tu identidad digital a salvo de manos de hackers gracias a la empresa valenciana Internext. No permitas que roben tu información personal y pásate a Internext, proveedor oficial de cloud del Valencia Club de Fútbol.
2: Fames de Sentines, ens enseñaren a estimarte y a sentir estos colors. Antuem a presa ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
0: VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Connecta't al sentiment.
3: Continuem en l'informatiu del València, que, com us hem contat, l'equip que ha continuat preparant aquest partit del dijous a Mestalla davant el Rayo Vallecano, l'entrenament avui així en la ciutat esportiva de Paterna, en esta jornada, jornada 36, les tres últimes jornades de Lliga que afrontem, que comença ja esta nit, Vicent, en un Celta de Vigo llevant,
4: Un Celta de Vigo llevant, que és un partit pues que hi ha molt en joc. El Celta que pues, vol un poquet barallar les opcions que té per a classificar a Champions League, encara que és molt complicat. També vol assegurar els puestos en Europa League. I un llevant que pues, fica tota la carn en el asador, Robi.
3: Sí, y bueno, y después tendríamos un Betis Elche y un Osasuna Atleti de Madrid. O sea que tant per baix com per ixos jocs europeus, per ixa séptima plaça, tindrem que estar pues molt atents a esta jornada,
4: Home, i tant, ja te dic, hi ha pues duelos molt importants. Recordem demà que també es juga aquest Espanyol Athletic Club que pues, s'involucra al València en l'aspecte de que hi ha equips que estan pues, per baix i per dalt. L'Athletic Club que va ser l'últim rival. També el Getafe Mallorca, que jo crec que és molt important, Robi, tenint en compte que el València pues, al final està, ja te dic, a res de l'Getafe, a tres puntets.
3: No, no, si guanyem... la jornada... Anem a veure com va desenrotllant-se, però evidentment per baix la cosa pues, està molt apretada, com estem pues, comentant, perquè continuen, pues, està el Girona, l'Espanyol, el Mallorca en un triple empat a 39 punts, però estan a dos del descens, al igual que l'Elx, el Sevilla 40 punts, València 42, Osasuna 42, vull dir jo que en estos enfrontaments que van a haver, jo crec que pot determinar molt la part baixa, però també el que estàvem comentant, la lluita per aquesta sèptima plaça. Així està esta lliga, no? Per tant, jo crec que la jornada promet, Vicent.
4: De fet, el Rayo Girona de nit va ser un bon reflex de lo que està siguent esta lliga, perquè el Rayo s'avançava en els minuts finals i quan tot... Bueno, atenció, perquè se adelantava en els últims minuts, però en Alemau, que acabava d'entrar al camp, com s'ha dit que l'altre dia se'n va més, i quan tot pareixia en casa del Rayo que el Girona estava un poquet cau, apareix Estuani, un viejo matador, per a pues donar-hi ese empat al Girona. Per això te dic que al final, quan pareix que el Rayo es pot distanciar tant del descens i anar a Europa, i el Girona està un poquet pues baix, tocant un poquet del fons, pues aplega el Girona i contra tot pronòstic marca ese gol que li va a l'empat i un Rayo, Robi, que fora de casa és altre molt diferent al que és en Vallecas. En Vallecas està mostrant una molt bona versió, de fet, solament han perdut dos partits en tota la temporada, però és que fora, a domicili, han perdut 10 partits en Lliga. A veure si en Mestalla pot ser el partit número 11 que dicen punts.
3: Bueno, pues el Rayo Vallecano, que parlaves de bueno, els partits fora de casa, està mirant jo els precedents dels últims enfrontaments així a l'estadi de Mestalla, la veritat és que no són massa favorables, però bueno, lo que diguem sempre, les estadístiques estan per a trencar-se, perquè el València no li guanya al Rayo Vallecano a l'estadi de Mestalla des de fa 8 anys, temporada 2018-2019, Marcelino, entrenador del València, i marcaren pues un doble Santi Mina i Kevin Gameiro. Miren si han passat anys. Però bueno, l'altre dia també estàvem parlant de Samamés, on feia molt de temps que el València pues no guanyava i va guanyar. I bueno, pues el dijous, encara que aquesta estadística ens és desfavorable, perquè diem, fa 8 anys que el València no li pot guanyar a Mestalla al Rayo Vallecano. De fet, l'any passat, la temporada passada, perguérem 0-1. Encara estava Rubén Baraja d'entrenador. Pues això és un altre repte que té l'equip de cara al partit del dijous, Vicent.
4: Sí, però també t'he dit que, Robi, així com els últims presidents no són molt bons, que no guanyem des de fa 8 anys, que has dit tu, pues, al final, com a local, de 22 partits, hem guanyat 14, hem empatat 6 i hem perdut únicament 2 en dades de Ciberxe. Així que, per cert, el jugador que més partits ha disputat en primera divisió en este València-Rayo és el capità, José Luis Gallà, en 11 partits. El resultat més repetit, el 1-1, no sé si el firmes, òbviament, mirant per a la permanència, sumar punts, tot és bon, encara que ja estem virtualment salvats, no està fet, però el València, que vol els 3 punts, intentarem pues, trencar aquesta ratxa de 8 anys sense guanyar en Mestalla front al Rayo Vallecano. També hem de tenir en compte que alguna temporada han estat ells en segona divisió, però bueno, un Rayo que ve en esa mirada ficada en la final de UEFA Conference League, però que no s'enganya la gent, perquè alguns pensen que va vindre així en el equip B, el Rayo Vallecano, i ni molt menys. De fet, ahir en Girona hi ha jugadors titulars que segur que estan en la final de Conference League, segur que estan en l'Eixis, recordem que juga en Alemanya i esa final de Conference League, i un Íñigo Pérez que va segur utilitzar aquest partit en Mestalla per a rodar als jugadors. Ahir, per exemple, no van jugar futbolistes com Isi, pues veurem si contra el València sí que estan.
3: Bueno, ja dic, jo esperem el millor Rayo Vallecano, perquè és cert que, bueno, que ells sí, s'han classificat per aquesta final de l'Europa League, però encara queda molt. Ells tenen 43 punts després de l'empat ahir davant el Girona, i com estem dient, també tenen opcions de jugar per Europa, que per cert, aquest empat ahir del Rayo Vallecano i del Girona ha fet que l'Oviedo ja matemàticament hagi baixat a segona divisió, l'equip Carballó. Bueno, pues el dicho lo que han dit, a guanyar-li al Rayo Vallecano i a veure si el València en este final de temporada, en estes tres últims partits que resten, pues pot pensar en algo més i mirar cap amunt en la taula de la classificació. Que per cert, ja coneguem els horaris dels dos últims partits de Lliga, el que jugarà el València, ja dic, després del Rayo Vallecano, a Noeta, davant la Reial Societat, este diumenge, a l'Eixa de la Esprada, però ahir també coneguérem l'últim partit de Lliga en Mestalla, jornada unificada, Vicent.
4: Correcte, jornada unificada, eixa última jornada que òbviament el campionat no se podrà decidir perquè ja està decidit, és el propi Barça el que va guanyar esta lliga, però sí que estarà en joc moltíssim, Robi, de fet va ser una última jornada i penúltima unificades que van a ser una autèntica passada. Sí que és de veres que pues esperem i pareix que va ser aixina, però jo en això del futbol no m'atrevisc a donar res per sentat, que el València no jugarà res mal en quant al descens, però a veure si tenim sort, encara que la sort es provoca i hi ha algo en joc en aquestes jornades unificades. Recordem, contra Real Sociedad este diumenge a les 7 de la vesprada i contra el Barça, que vam conèixer ahir l'horari, el dissabte 23 a les 9 de la nit.
3: Bueno, pues això és el que li espera al València en este final de temporada, en estos tres últims partits, 9 punts per disputar-se. A veure si el València és capaç, ja dic, de guanyar-li el Rayo i després, pues, poder somniar, per què no, i lluitar per eixa sèptima plaça en eixes dos últimes jornades de Lliga. Continuem així en l'informatiu del València, ara contant més coses del juvenil, buscant la remuntada en la Copa de Campions. El València femení pensant també en el partit de tornada de semifinals del playoff d'ascens. Moltes coses encara les que tenim que contar avui així.
5: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestro partido en la radio del Valencia.
6: El Valencia Club de Fútbol Femenino juega el partido de vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Liga F. El domingo 17 de mayo, a las 12, en el Antonio Puchades contra el Club Deportivo Alba Fundación. Hazte con tus entradas desde 5 euros en valenciacf.com. La vostra veu, la nostra força. Junts, juntes, és possible. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
7: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
8: ¡Arranca el partido! Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano.
6: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural?
9: En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
10: Emocionarte con los tuyos por la noticia de ese nuevo fichaje. El cosquilleo en el estómago antes de un partido del Valencia. Recordar la primera vez que entraste en Mestalla de la mano de tu padre o de tu abuelo. Hay cosas en el mundo del fútbol que nos saben muy bien. Pero lo que tenemos claro en Salsas Chobi es que cuando las vivimos juntos, nos saben mucho mejor. Salsas Chobi. Juntos la vida sabe a más. Salsas Chobi, siempre junto al Valencia Club de Fútbol. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
11: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
12: VCF Radio, la academia.
3: Anem ja a l'actualitat de l'acadèmia, que evidentment pues estos dies està centrada en el juvenil, que buscarà la remuntada el pròxim dijous, també, a les 7 de la vesprada en Granada, coincidirà en horari, en el València Rayo Vallecano. El juvenil jugarà a Granada, pues ixe partit de tornada dels quarts de final de la Copa de Campions. Vicent, buscant la remuntada, eh?
4: Correcte, buscant la remuntada, moltes ganes d'aquest partit decisiu en peligro. La població granadina on juga el Granada, césped artificial, València 1, Granada 2, així no van quedar l'altre dia, el passat diumenge, però no obstant, este conjunt de Eugeni Rivera, que té qualitat de sobre, jugadors de categoria, així ho han demostrat en Lliga arrasant. I a banda, pues, jo personalment crec que moltíssim en aquest equip, crec que els xics el poden fer, al final és un 1-2, tampoc és un 0-4, però bueno, recordem que la temporada passada, en el quarts de final, el València Juvenil va remuntar un 3-0 front al Barça, que venia de guanyar Youth League, la Copa de Campions, és a dir, la Champions League Juvenil, pues, venia guanyant el Barça i remuntarem un 3-0 en sa casa. O sigui que imagina no somiar. També recordar que tant Eugeni Rivera com jugadors d'esta plantilla coneixen ja la competició, algo molt important, perquè l'han jugat, no és el mateix això que anar de noves, com sí que va el Granada, a veure com se manegen en esta situació. I l'altre dia, pues, ja te dic, un 1-2, el València s'adelantava per mitjà d'Adrián Ochoa, 22 gols, màxim golejador del juvenil, la seva primera temporada. Ara després l'escoltarem en la prèvia del partit, però com dic, confie del tot en estos xics, crec que el poden fer de sobre, 1-2, no és un 5-0, tot el contrari, en un 1-0, en un 0-1 aniríem a la pròrroga, en més d'un gol, pues la València estaria en aquesta Final Four, encara se desconeix la sede, però recordem que si passem esta eliminatòria ens enfrontaríem en la Final Four front al campió del Real Madrid Athletic Club. En el primer partit ha guanyat el conjunto blanc 2-0.
3: Important és que els jugadors continuen creient i creuen, perquè escoltem el davanter Adrián Ochoa, l'autor del gol de l'altre dia, que volen pegarle la volta a la eliminatoria el dichoso Granada.
13: Es un partido que se decidió por pequeños detalles, pero al final el equipo yo creo sigue teniendo la misma mentalidad, que es la de ir a ganar. Al final durante toda la temporada se vio como puede ser con Levante, el Barça, cualquier tipo de equipo. Al final vamos, como dice nuestro lema, fuego. Evidentemente al final esto es fútbol. Me refiero el, así como un día como hoy te puede ocurrir de que te metan esos dos tiros que al final tampoco, o que generan mucho más. ¿Quién dice que en la vuelta nosotros no podemos hacer lo mismo? A ver, al final es un partido más físico, me refiero, porque al final tú, ellos generan con una línea de 5 que tengas que correr mucho al final. Y al final es intentar presionar, generar que tengan sus errores y al final intentar aprovechar como el primer gol nuestro, que es al final una jugada buena colectiva que nos filtra un pase y haga gol.
3: Adrián Ochoa, que continúa creguent en poder pegarle la volta a esta eliminatoria el dijous a Granada. L'equip d'Euge Rivera, Vicent, que avui ha continuat entrenant-se i preparant ixe partit.
4: Continúa entrenándose el equipo en vista, pues ya te di, de completar esa remontada que tiene que hacer el dichoso a l'Esset. La mateixa hora que juega el primer equipo, estarem en els dos suits, porque no se televisa mirant al primer equipo, pero en el suits también, escoltant com va ese València juvenil. Tú estarás en la narració del primer equipo, pero si pasa algo, Robi, o si nuestros chics son capaces de remontar, que seguro que sí, o si pasa algo molt reseñable, pues ahí estic yo para contarlo, ya siga a través de la emisión o a través también de las redes sociales en Academia Valencia CF, el juvenil que, pues recordem, va a guanyar la Lliga, el campionat de Divisió d'Honor, en els últims 7 partits, 7 victòries, així acaba el conjunt juvenil i pues ara intenta també remuntar i anar contracorrent en una Copa de Campions en la que l'any passat, repeteix perquè hi ha una part important de la plantilla que va estar l'any passat, pues intentaran fer-lo com l'any passat, remuntant, que van remuntar a Barça, després en la semifinal van remuntar a Madrid en l'últim minut en ese gol de Otorbi, i en la final, finalment van córrer contra el Betis, molt d'honor i per ese honor intentaran guanyar en Granada.
3: El juvenil, el dijous a les 7 a Granada buscant ixa remuntada i com ha comentat Vicent Burgueta, ahí estarà també per a contar-nos el partit, per a contar-nos tot el que passe. Coincidirà en horari en el València Rayo Vallecano del dijous a Mestalla, però Vicent Burguete, esperem que ens conte la remuntada i la contarem en directe en el nostre partit del dijous. Anem a parlar ja també del València femení, que estan pensant les jugadores de Miquel Crespo ja preparant també ixe partit de tornada del pròxim diumenge a les 12 del matí, així en el Antonio Puchades davant l'Albacete. Van empatar 0-0 en l'anada el passat cap de setmana i ara pues juguen a casa i amb l'ajuda de l'afició del Puchades, pues volen aconseguir el passe per a la final del playoff d'ascens, per a tornar a l'èlit del futbol femení. Miquel Crespo feia ixa crida, l'entrenador del València femení, a l'afició per a que vinga el diumenge, així l'Antonio Puchades, i poder classificar-se per a la final del playoff.
14: Y hay que seguir, ¿no? Hay que seguir en esa línea, sabiendo que bueno, pues que ahora que en casa con nuestra gente pues podemos rematarlo, ¿no? Hay que va a ser un partido diferente, va a ser un partido con un contexto completamente diferente al que nos hemos encontrado, pero el equipo compite, ¿no? El equipo compite y el equipo merece. Por lo tanto, ojalá veamos un Puchades lleno, porque eso va a marcar las diferencias, ¿no? Así que bueno, ahora recuperarnos bien y tratar de preparar lo que va a ser una final en toda regla, ¿no? O sea que bueno, resultado injusto por los merecimientos, pero bueno, que sigue manteniéndonos en ventaja para la vuelta y con ganas de que empiece el partido de vuelta.
3: Miquel Crespo preparant ja el partit de tornada davant l'Albacete, buscant ixa classificació per a la final del playoff d'ascens. L'altra eliminatòria, recordem, és entre el Villarreal i Osasuna. El Villarreal que porta també pues, avantatge perquè va guanyar y sembla que podría ser el rival en la final del playoff de ascens per a tornar a l'elit. Seria un derbi pues de la Comunitat Valenciana, el València femení davant el Villarreal. Però primer n'hi ha que rematar la faena el diumenge a les 12, així en l'Antonio Puigades, en ixe València femení al Basete, que també vos contarem així en VCF Media Radio. I Vicent, les que continuen celebrant l'ascens a segona federació són les xiques del filial femení, en ixe record i en ixa dedicatòria tan especial per al seu entrenador, per a Fernando Martín.
4: Un ascens molt emotiu el que van viure el passat diumenge en la ciutat esportiva de Paterna, les nostres xiques del filial femení, que ja són de segona federació en ixa eliminatòria, pues que va ser prou plàcida, un global de 10-0, 7-0 en la ida, 12-0 en la tornada en la ciutat esportiva de Paterna, així que el nostre filial que li isca tot a tir i esperem que també li isca tot de categoria. Les de Miquel Crespo este diumenge a les 12 en Antonio Puigades, la segona tanda d'eixa eliminatòria de semifinal de playoff a Liga F. Per altra banda, com deia Robi, pues el Villarreal es va a més a domicili imposar a l'Osasuna 1-2, però Robi, si en un cas hipotètic de que les xiques ho feren i també les groguetes, recordem que València i Villarreal ja s'han enfrontat en Lliga, ja han sigut rivals, de fet són rivals habituals, i este any, Robi, tenim el gol averats a favor, que no serveix de res en quant al playoff, però per almenys emocionalment, pues, al final sí que compta, així que pues, ja veurem com es dona.
3: I ja dic, continuen mirant al cel les jugadores del filial del València Avení per a dedicar-li aquesta victòria al seu entrenador, a Fernando García. De fet, Víctor García, el que s'ha fet càrrec de l'equip, ho tenia molt present el passat diumenge en aquestes celebracions.
15: Porque es un grupo extraordinario, como tú bien dices, la temporada ha sido complicada por lo que nos pasó con Fer, que lo hemos tenido siempre muy presente con nosotras, y es un orgullo pues haber cumplido el objetivo y poder dedicarle el campeonato y ahora el ascenso. Ha sido una temporada muy regular, no hemos perdido ningún partido, somos invictas, entonces no podría destacar ningún momento al alza, sino todo lo contrario. Cada partido ha sido un disfrute, la gente que ha venido a vernos han disfrutado mucho de nuestro juego y la verdad que muy contento.
3: Així acabem este informatiu del València d'este dimarts 12 de maig.
16: Moments històrics del València.
17: Vamos a recuperar ese golazo de Fernando en San Mamés. Inolvidable diciembre de 1992. Así lo contaba para el Minuto a Minuto de Canal Nou, para el resumen de ese partido, Xavier Alberola.
18: I a renglor seguit, quan es disputava el minut 37, ha arribat l'1-3. Així tenim Fernando per la banda esquerra. La defensa bilbaïna, que perd davant de l'Oi. Arriba Quique Flores, deixa cap a l'esquerra. Álvaro ha servit per a Fernando i atenció al gol del capità del València. Un dels millors de tota la jornada. I que s'ha celebrat d'esta forma. Ahí arriba Camarasa, Leonardo, Boro, Ibáñez i Robert. Este és el control. En la cama dreta i en la destra, al fons de la xarxa de Juan José Valencia. Una vegada més, així tenen este gol que passarà a l'antologia del futbol de primera divisió. I ahí tenim a Fernando, que ha servit per a Eloi, i este batut Valencia en la seva eixida. Ha sigut l'última jugada del partit i en ella l'àrbitre Soriano Ladren ha posat fi al partit. D'este quart i últim gol del València, que per primera vegada en la present temporada ha guanyat lluny del Mestalla. Al final, a Sant Mamés, Atleti de Bilbao 1, València 4, el València ha despedit l'any 92 amb 19 punts i 5 positius i 24 gols a favor per 13 en contra, lo que el convertís en un dels equips menys golejats.
19: Hola, soy Lena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del València.
20: Visita la nueva tienda oficial del València Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, l'Itària, Javi Guerra!
20: T'informem cada dia amb rigor.
21: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
20: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
22: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
20: Sense oblidar-nos del Mestalla.
23: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
20: Ni del femení.
24: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
20: Ni de la Academia.
25: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
20: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
26: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Así comienza l'informatiu del València.
1: Y así estem un día més en l'informatiu del València, l'informatiu de VCF Media Radio d'este dimarts, 12 de maig, on Pepelu, un dels capitans del València, va ser avui el gran protagonista d'este informatiu. En Pepelu ara, en uns minuts, estic així en estos estudis José Manuel Reina, la ciutat esportiva de Paterla, anem a parlar del moment de l'equip després de l'important victòria a Bilbao del passat cap de setmana i mirant ja al partit d'este dijous, perquè això no para i tenim ja jornada intersemanal el dijous a Mestalla a les 7 de la vesprada davant el Rayo Vallecano. Pararem d'eixe partit i del sentir que ja en el vestidor del València, l'equip, els jugadors, l'entrenador Carlos Corberán només va acabar el partit a Bilbao. Pràcticament totes les declaracions que escoltaven anaven dirigides en que sí, que la victòria era important, que s'havien aconseguit els 42 punts, però que volien més, que volien continuar guanyant i el pròxim partit a Mestalla davant el Rayo Vallecano era molt important per oferir ixa victòria a l'afició a Mestalla, que s'ho mereix després d'un any de molt de patiment, i també evidentment per acabar el millor possible la temporada. Bueno, pues ara de seguida estarà per ací Pepelu, perquè ja diem, si el València fora capaç de poder-li guanyar el dijous al Rayo Vallecano, pot assegurar ja pràcticament la permanència en aquests 45 punts i mirar cap amunt en la taula de la classificació, perquè miren com està esta lliga, El València, a hores d'ara, està a 5 punts per dalt del descens, però també està a 3 punts d'eixa sèptima plaça que donaria competició europea, que donaria la Conference League. Una victòria davant el Rayo Vallecano, pues bueno, podria fer que el València albergara esperances de cara a les últimes dos jornades de Lliga, a Noeta davant la Real Societat i l'últim partit de Lliga a Mestalla davant el Barça, tenint alguna opció de poder lluitar per eixa sèptima plaça. És cert que el València té per davant també molts equips, però qualsevol cosa pot passar, i el primer, ja diem, que vol l'equip i els jugadors és guanyar-li el dijous al Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano, per cert, que ahir va tancar la jornada, va empatar davant el Girona, arribarà a Mestalla en 43 punts, pràcticament també salvat, però també tenint opcions de lluitar per eixa sèptima plaça, encara que ells, bueno, pues, també ja en eixa fita històrica que han aconseguit, que és el jugar per primera volta en la seva història una final de la Conference, poden estar pensant més en la final. Però bueno, ara ho comentem tot en este informatiu del València. Saludem ja al nostre company Vicent Burguete. Vicent, què tal?
2: Hola, bona esprada, Robi, com estem?
1: Bueno, pues, ja dic que, pues, pensant en ixe partit del dijous davant el Rayo Vallecano, esperant al nostre protagonista, a Pepelu, uns minuts que estarà per ací, i, bueno, pues, ja dic, en ixe sentir que té el vestidor del València, pues, buscant la victòria a Mestalla.
2: El sentit que té el vestuari i el que ha de tindre l'afició i tots, perquè l'equip vol els 3 punts el pròxim dijous i no queda altra. No contemplem altra cosa que no siga els 3 punts. Pot ser el que siga, després podrà passar el que siga, però la intenció, ja t'he dit, són sumar 3 punts per a apropar-te a aquests 45 que claro, con Deyes, Robi, pues al final es obvio que no es una temporada buena, pero es que si sumes 3 punts y es de mes equips no sumen, pots colarte quasi en pràcticament en competició europea, per a que vegem com està la lliga. De fet, a dia d'avui, matemàticament, solament hi ha 6 equips salvats en primera divisió a falta de 3 jornades, algo totalment atípic, Robi, per a que ens fem una idea de com està la lliga i la classificació.
1: Evidentment, en 42 punts que té València, matemàticament encara pues, no està assegurada la permanència, això és cert. Bueno, n'hi ha 43 punts que té el Rayo Vallecano. A lo mejor ni en 45 estaría asegurada matemáticamente la permanencia si el Valencia fuera capaz de guañar, pero bueno, pues ya estaría virtualmente salvado y conseguir esa permanencia y ya di, pero claro, con la diferencia es está sin punts per al descens, pero a 3 de la séptima plaza, pues bueno, tot fa poder pensar que encara se podría lluitar. Bueno, pues ara ho comentem tot de seguida amb el nostre protagonista, que estarà per ací, perquè l'entrenament pues bueno, ha finalitzat fa uns minuts, així en la ciutat esportiva de Paterna, on l'equip ha continuat preparant aquest partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Avui de nou, entrenament, Vicent, en quines novetats, conta-nos.
2: Pues ya contó de Mayer que Lucas Beltrán tornaba en el equipo que completaba toda la sesión y hoy el que ha completado toda la sesión ha sido Thierry Rendall, que en ese lateral dret, pues Corberán va a tindre otra opción. Su match a Renzo Sarabia, que está teniendo un rendimiento espectacular. Yo creo que se ha adaptado de categoría durante la narración de la tercera día de Jen. Pues Thierry, ahora también es a 3 efectivos que suma Corberán. Es a decir, en la última semana Corberán suma a 3 efectivos más: a Aguirre Zabala en portería, a Lucas Beltrán y a Thierry Rendall.
1: Bueno, pues esperaré también a ese últim entrenament en el dia de demà, bueno, per a conèixer si Lucas Beltrán pot entrar ja en la convocatòria. Ahir va entrenar amb els suplents, va completar tot l'entrenament. Avui també l'argentí, jo crec que està en més possibilitats de poder entrar en una convocatòria. Thierry és cert que ahir va fer només una part de l'entrenament, avui sí que ha completat tota la sessió de treball. Ell ve d'una lesió de llarga durada i veurem si podria estar en la convocatòria. Jo crec que ja pensant més per a Noeta, per al partit davant la Reial Societat. Però sí, se van recuperant jugadors. Julen Aguirre Zabala, l'altre dia el porter basc, ja va entrar en la convocatòria, ja ha recuperat de les seues lesions. No jugava, recordem, Julen Aguirre Zabala des del passat 3 de gener, que se va lesionar el partit davant el Celta de Vigo, però bueno, ja està també pues, disponible. Recordem que van viatjar tant Lucas Beltrán com Thierry, al igual que Fulquier, van estar en aquesta convocatòria pues, per allò de fer pinya, de fer unió de cara a aquest partit important que tenia el València davant l'Atleti de Bilbao. Però la bona notícia és el que estem contant: Thierry, que ja ha completat l'entrenament, Lucas Beltrán, que també pot estar disponible per a aquesta convocatòria de demà, últim entrenament, i demà també pues, la roda de premsa del míster, de Carlos Corberán, en la prèvia del partit, que vos oferirem com sempre a través de l'app, per la web del València, el canal de YouTube, i escoltar-la com sempre per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores. Com cada dia també podeu veure i escoltar este informatiu del València. De l'entrenament, algo més, Vicent?
2: De l'entrenament, no res, és el que vos hem contat. Lucas Beltrán, Thierry Rendall, que per fi ha aconseguit pues, completar i sessió en el primer equip i, pues, òbviament, dic primer equip perquè també ha hagut presència de jugadors del Mestalla, que veurem si fa falta tirar d'una manita. Van acabar molt bé la temporada, però pues, això és tot, Robi.
1: Bueno, pues, això en quant a l'entrenament. Demà, ja dic, escoltarem al míster en roda de premsa. De cara al que pot ser pues, l'equip titular, l'alineació que planteja pues, Carlos Corberán de cara a aquest partit del dijous davant el Rayo Vallecano, bueno, jo crec que pot donar continuïtat el míster a l'equip que va jugar davant l'Atleti Bilbao, que va aconseguir la victòria. l'equip, ja ho comentàrem, va aconseguir una victòria molt treballada, l'equip veiem un València molt serio, segur en defensa, un equip ordenat, parlarem del bon treball defensiu que va fer l'equip, d'aquest equilibri també que li va donar el doble pivot Guido Rodríguez Pepelu, per davant pues, Javi Guerra fent la mitja punta i en llibertat de moviments. No descartem, Vicent, que puga repetir el míster el mateix 11, no sé si alguna variant tàctica, però bueno, jo crec que poca cosa, per enfrontar-se al Rayo Vallecano,
2: Jo, de fet, no el descarte per res, també tenint en compte que, al igual que assenyalàvem que l'Atlètic Club era un equip que la clau anava a estar en el mig del camp, pues el Rayo Vallecano, igual, l'Atlètic Club tenia pues ahí se mitja punta, Aurean Sancet, que és un dels jugadors, encara que no estàs tenint una temporada tan bona, és un dels jugadors més perillosos i determinants de l'Atlètic Club, pues este Rayo, aquí té Robi, ahí sí Palazón, en esa posició de mitja punta, encara que a vegades juguen també en la banda. Jo crec que ahí estaran un poquet les claus, no, Robi? Jo crec que el doble pivot entre Guido i Pepelu l'altre dia va ser prou firme, es van complementar els dos jugadors de categoria i, a més, també tots els jugadors que van entrar des de la banqueta van sumar ICE Plus. Veurem com és l'alineació de Mestalla, perquè Corbera no sol canviar el 11 de Mestalla a jugar a domicili. Jo pense que si hi ha algun canvi en l'alineació pot ser a lo millor Sadik per Hugo Duro, perquè Sadik és el que sol ser titular en Mestalla, però llevant això, jo crec que serà un 11, si no molt bueno, si no calcat, serà molt molt molt pregut.
1: Bueno, veurem, el que està clar és que després d'aquesta important victòria del València a Bilbao, l'equip jo crec que va fer un molt bon partit i ara pues, n'hi ha que donar continuïtat a aquesta victòria i a aquest bon xoc, a aquestes bones sensacions que va oferir el València el passat dissabte, este dijous, en Mestalla davant l'Atleti de Bilbao. I està així ja el nostre protagonista, un dels capitans del València, Pepelu, no res que ha acabat l'entrenament, i amb Pepelu volíem parlar pues, de tot això que estem comentant, de com es troba l'equip després d'aquesta victòria a Bilbao i de com afronten el partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Pepelu, què tal? Com estem?
3: Hola, molt bé, la veritat, contents després d'una victòria i ja pensant en el següent partit.
1: Bueno, i com està l'equip? Com esteu?
3: Bé, la veritat que, com te dic, al final una victòria sempre reforça positivament el que havíem treballat i en ganes d'arribar el dijous a Mestalla en la mentalitat de eixir a per totes, de guanyar el partit i donar-li una alegria a l'afició.
1: Perquè la victòria a Bilbao va ser molt important, la que va aconseguir l'equip.
3: Sí, la veritat que sí, sabíem la situació en la que arribàvem, érem molt conscients. L'equip jo crec que des del principi va afrontar el partit com es devia afrontar i des del principi es va veure un equip mentalitzat en anar a per la victòria.
1: Ara n'hi ha que continuar, perquè bueno, només va acabar el partit el capità José Luis Gallá, el míster Carlos Corberano va dir, bueno, sí, hem aconseguit la victòria, és important, tenim 42 punts, però n'hi ha que continuar guanyant.
3: Sí, el partit ja ha passat, van aconseguir el que volíem i com van dir ells, al final la nostra mentalitat té que ser així el dijous en Mestalla en la màxima confiança en la mateixa idea de des del principi anar a guanyar el partit.
1: Sí, perquè ara veig el partit del dijous, jo crec que n'hi ha que oferir un bon partit, guanyar a Mestalla, crec que també Mestalla i l'afició jo crec que se mereix que feu un bon partit i que aconseguis el triomf i bueno, i continuar en eixa lluita, Pepelu.
3: Sí, la veritat que sí, l'equip té moltes ganes de tornar a Mestalla damunt, després de l'últim partit, que l'equip té aquesta espineta de que, pues, que no van eixir les coses i com tu dius, des del principi donar eixe plus, sabent que la gent el va donar i donar-los una alegria i una victòria.
1: Perquè Mestalla sempre ha estat ahí al vostre costat i Mestalla sempre us ha donat molta força.
3: Sí, al final sempre ho hem dit, tota l'afició i l'equip té que estar junt perquè és quan millors resultats s'han tret de Mestalla i Mestalla té que ser un fortí i més ara en la situació en la que arribem i després d'una victòria important l'altre dia.
1: Queden dos partits a casa, este el del dijous davant el Rayo Vallecano, l'últim davant el Barça, i n'hi ha que acabar el millor possible.
3: Sí, és la idea. Al final, com tu dius, eixir des del principi mentalitzats en aconseguir la victòria i acabar bé la temporada davant d'ells perquè s'ho mereixen.
1: Quin Rayo Vallecano espereu el dijous? Perquè ahir empataren davant el Girona i seren 43 punts. Bueno, jo crec que ells també van a continuar lluitant per aquesta sèptima plaça que està ahí, que marca ara hores d'ara el Getafe. No sé si estaran pensant també en la final de la Conference, que per a ells és una fita pues, històrica. Vosaltres quin partit espereu?
3: Bueno, al final esperem el mateix Rayo que duu jugant tota la temporada, que és un equip intens, que no regala cap partit. Sabem la seva idea perquè pràcticament sempre juguen igual, però bueno, nosaltres, com te dic, mentalitzats perquè depèn de nosaltres, perquè si nosaltres estem bé, si nosaltres estem junts amb l'afició, estem convençuts de que anem a guanyar aquest partit.
1: Estàvem parlant del partit davant l'Atleti de Bilbao, que n'hi ha que donar, i jo crec que aquesta continuïtat, aquest bon xoc que va oferir pues, l'equip, aquesta serietat, aquest ordre, la veritat és que el València en Bilbao va aconseguir un partit, jo crec que una victòria molt treballada, però també una victòria molt d'equip, no?
3: Sí, això té que ser sempre. Al final, lo primordial és ser un equip, saber com fer les coses, saber, òbviament, sempre el partit pot canviar perquè ens adaptem en alguna circumstància al rival, però la idea de donar-ho tot, d'anar a per ells, d'estar sempre junts, té que ser algo primordial per a nosaltres.
1: Aquesta victòria també vos ha alliberat un poc més, no?
3: Sí, totes les victòries al final donen aquest plus de confiança a l'equip i sabíem que arribàvem en un moment pues, un poc complicat per la classificació, però ara l'equip pues, té que demostrar que lo de l'altre dia ha servit.
1: Pepelu, de central, ajudant a l'equip, sacrificant-se, l'altre dia tornaràs al doble pivot en companyia de Guido. Pepelu sempre està ahí per al que faça falta.
3: Sí, sempre ho he dit. Al final jo sempre vull jugar. On me fique l'entrenador vaig a complir perquè l'equip és el més important i l'altre dia pues, en aquesta nova posició, per així dir-ho, en Guido pues, també vas sentir còmode perquè al final jo crec que tots els jugadors podem adaptar-nos i ser compatibles dins de l'equip.
1: El missatge jo crec que el teniu molt clar. L'altre dia quan va acabar el partit i el llançàreu i bueno, tu ho acabes de dir, tots junts n'hi ha que buscar pues, ixa victòria el pròxim dijous a l'estadi de Mestalla, i en això esteu.
3: Sí, és que té que ser aixina. Al final, nosaltres com a equip sabem que tenim que donar des de principi eixe extra i sabem que estem convençuts de que eixe extra i l'afició pues, és molt difícil que altres equips traguen punts de Mestalla.
1: Pepelu, gràcies. Ara heu acabat l'entrenament, però aneu a continuar. Sé que encara teniu treball per davant, així que te deixem i continuem per a seguir així en l'informatiu de València.
4: Hola, soc Pepelu. Viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
0: Amb 42 punts en el caseller i a falta de 3 partits per a que acabe la Lliga, ens hem de deixar la pell per tractar de sumar els màxims punts possibles. Primera parada, Mestalla. Este dijous, des de les 6, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de Twitch, València, Rayo Vallecano. Després de la important i tranquil·lisadora victòria en Bilbao, hi ha que lluitar els nous punts que queden, amb ambició. I els primers en joc són contra l'Eurorrayo. Narra Josep Rovira. Comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. El València Rayo Vallecano a la Ràdio del Sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. Conecta't al 92.6 FM.
1: Continuem en aquest informatiu després d'haver parlat amb Pepelu, el que hem acomiadat, perquè ja dic que ells acaben d'entrenar, però van a continuar així en la ciutat esportiva de Paterna, preparant aquest partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Vicent, que Pepelu té clar i vol continuar guanyant, brindar-li aquest triomf a Mestalla i a l'afició el dijous davant el Rayo Vallecano, eh?
2: Un Pepelu que és un autèntic, com bé haveu dit, un autèntic comodí, ja t'he dit, que com a central, com a mig centre, que és la seva posició natural, i un Pepelu que, ho té molt clar, és un dels jugadors en pes de la plantilla, perquè és un jugador, pues, bueno, ja sabem, valencianista al 100%, i, pues, òbviament, està en l'afició, està en Mestalla, i un Pepelu que, com ha dit, pues, volen els tres punts, volen que Mestalla estiga, pues, com està sempre, sempre està al peu del canyó, i jo, Robi, no tinc dubte de que el valencianisme, recordem, en l'últim desplaçament a Sant Mamés, més d'un poquet més de 300 persones van desplaçar-se a Bilbao per a veure com el València guanyava després de 7 anys en ixe partidàs, també de Pepelu, que, per cert, va fer 7 recuperacions. No és gens fàcil, és una xifra que és per a destacar, per a assenyalar. I, pues, ja t'he dit, Robi, Pepelu està convençut que el dijous en Mestalla anem a per este punt.
1: Bueno, i jo i comentàvem en l'apertura d'este informatiu, en la portada, un poc el sentir que tenia el vestidor del València, l'equip, els jugadors, l'entrenador, Carlos Corberán. Només va acabar el partit davant l'Atleti de Bilbao, no? Ixe missatge, ixes declaracions que van eixir. Sí, sí, la victòria avui era important, 42 punts, però volem més, volem continuar guanyant. Li ho hem dit també a Pepelu, no? Que és el que volen fer per acabar el millor possible esta temporada, ha dit un dels capitans de l'equip, no? Però, ja dic, vull que escoltem avui també a lo que va dir Dimitrievski. Va ser, pues, l'heroi, el salvador de l'equip, perquè va evitar, pues, en ixa parada, en ixa mà espectacular que li va traure a Unai Gómez, al davanter de l'Atleti de Bilbao, va evitar l'empat de l'equip basc. Però Dimitrievski, ja dic, quan estava valorant la victòria amb l'Atleti Bilbao, també deia, sí, però ahora volvemos a ganar en Mestalla.
5: Ahora pues vamos a seguir el mismo camino. Tenemos un partido próximo contra Rayo muy importante en nuestra casa, con nuestra gente. De parte de mí, de todo el equipo, tenemos ganas de ganar un partido en Mestalla, de celebrar con la gente, de cantar, de estar juntos, porque ellos se lo merecen.
1: Bueno, pues això és el que comentava Stole Dimitrievski, però això ho va dir Dimitrievski. Ahir escoltant el que va dir també José Luis Gallà, el míster Carlos Corberán. Tots, Vicent, i acabem d'escoltar a Pepelu, pues, pensant en aquest pròxim partit de Mestalla, del Rayo Vallecano, i d'oferir-li aquesta victòria i un bon partit, ha dit Pepelu, fer un bon partit també a Mestalla, que s'ho mereix.
2: Home, és que imagina't, Robi, que al final si el València suma aquests 3 punts, se fica en el 45, i és el que hem dit, òbviament, no és per a tirar coets la temporada del València, però per X o per Y la Lliga ha volgut que el València, i no dic que s'ha de parar d'Europa al 100%, òbviament, simplement s'ha de parlar de sumar els 9 punts que queden, perquè, Robi, jo pense que l'equip, si juga conforme va jugar en Bilbao l'altre dia, pues per què no? També era improbable guanyar en Sant Mamés, on sols havies guanyat 17 vegades en tota la història, és a dir, 17 vegades de 90 possibles, 51 derrotes. Ara ja tens 18 victòries en tierra complicada, com és Sant Mamés, així que, Robi, si guanyarem l'altre dia en Sant Mamés, a pesar de que les estadístiques es deien que molt segurament no ho feies, per què no podem sumar 9 punts que t'aniries a 51? I en 51 punts, en la Lliga conforme està, no vull dir-lo, però pots somniar coses grans.
1: Evidentment, el València, en estos moments, i bueno, de cara a afrontar esta jornada 36 de Lliga i aquest partit davant el Rayo Vallecano, està a 5 punts per dalt del descens que marca l'Alavés, però també està a 3 punts de la sèptima plaça de la Conference League, que en aquest moment el que té aquesta plaça seria el Getafe. És cert que, com hem dit, n'hi ha molts equips per davant del València. Està l'Osasuna, està el mateix Rayo Vallecano, l'Atleti Bilbao, la Real Societat i el Getafe. Però, bueno, jo crec que si el València és capaç de guanyar-li al Rayo Vallecano este dijous en Mestalla, pues jo crec que tindria, o arribaria en opcions també matemàtiques, perquè és cert que matemàticament no ha aconseguit el València encara la permanència. A lo millor, ni guanyar-li el Rayo Vallecano, 45 punts, per tal i conforme està d'apretada. Però sí que estaria més a prop de mirar cap amunt a aquestes posicions europees i de poder-se-la jugar en les dues últimes jornades de Lliga. A Anoeta, davant la Real Societat, i l'últim partit de Lliga en Mestalla, davant el Futbol Club Barcelona, Vicent.
2: Bueno, és que, fixa't, per dalt del València, pues estan Getafe, el del que tens el gol haveràs guanyat, Real Societat, que també el tens guanyat encara, que tens que jugar ese segon partit encara, Athletic Club, també gol haveràs guanyat, i Rayo Vallecano, que tot se decidirà, i en l'Osasuna estàs empatat en quant a gol haveràs, Robi, és a dir, que clar, si ja parlàvem que per la part de baix tenies el gol average guanyat en quasi tots, pues en estos, a falta de jugar contra Real Societat i Rayo en aquestes 3 jornades que queden, pues també, el gol average està de la teua banda, com a mínim estàs empatat, és a dir que contra ningú, contra cap dels equips tens el gol average perdut. Veurem el que passa contra el Rayo i allí en Anoeta contra la Real Societat, però optimistes, la mirada ja te dic, jo crec que no és ni de

0: Pues també ells tenen opcions. Al igual, si estem parlant de València, pues mira el Rayo Vallecano, que té un punt més que el València. També tindrien opcions de lluitar per Europa via Lliga, però és cert que el Rayo Vallecano està ja classificat per eixa final de la Conference. És una fita històrica per a ells, i també això pues, pot fer que estiguin pensant més en eixa final. Bueno, el ben cert és que juguem a casa, juguem a Mestalla, i com deia també Pepelu, la força de Mestalla en l'ajuda de l'afició. Si el València és capaç d'aconseguir eixe triomf, pues ja dic, podem somniar en reptes majors.
1: Bueno, Robi, es que imagina't que en esta jornada que començarà, la jornada 36, pues hi han partits que són molt importants per al València, tant mirant pac a dalt, que és on mira l'equip i on s'ha de mirar, com també, ja que la permanència està virtualment, però no matemàtica, pues hi ha enfrontaments entre rivals d'Europa i rivals que estan en la zona baixa molt importants, com per exemple avui sí que és de veres que juga el Celta Llevant, però sobretot demà pues toca un Espanyol Athletic Club molt important i un Getafe Mallorca. Tens que estar ahí mirant. Crec que és un bon símptoma que d'una jornada a Atarrobi hagem passat de mirar a ese Elche a la vez a mirar al Getafe Mallorca, que jo crec que és també un bon símptoma de que l'equip va pa cada dalt, que l'equip està mirant a esa zona pues, dels equips que tenen una puntuació més acumulada i que no miren tant en esa urgència, en esa soga al coll del descens a falta de tres jornades. També el mateix dia que tu t'enfrontes al Rayo Vallecano està un Girona-Real Societat molt interessant, Robi, en esta jornada 36, i veurem com se dona la cosa, però el València que ha de sumar els tres punts, o vol sumar els tres punts, ja el futbol i el que passe, passa, però a veure, sí que és de veres que també excepte esa última tropeçada front a l'Atlético Madrid, el València, quan ha tingut que guanyar en Mestalla, ho ha fet, i me remonte al dia del Girona, que és l'últim partit d'un rival directe que vam tindre en Mestalla, i al final l'equip ho va traure.
0: Bueno, pues ara continuem comentant pues bueno, el que l'espera a València en aquest partit el dijous a Mestalla, i també la jornada que comença avui, que també tenim que mirar a aquests rivals del València. Ho comentem tot ara, sí, en l'informatiu.
2: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
3: Amb 42 punts en el caseller i a falta de 3 partits per a que acabe la Lliga, ens hem de deixar la pell per tractar de sumar els màxims punts possibles. Primera parada, Mestalla. És de dijous, des de les 6, i per UBCF Media Radio, l'app, el web i el canal de Twitch, València, Rayo Vallecano. Després de la important i tranquil·lisadora victòria en Bilbao, hi ha que lluitar els nous punts que queden, amb ambició, i els primers en joc són contra l'Eurorrayo. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. El València Rayo Vallecano a la ràdio del sentiment. ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Si no puedes asistir a Mestalla ni hacer uso de tu abono, utiliza el sistema asiento libre. Si cedes tu asiento y este se vende, conseguirás el 40% del importe de la venta de la entrada, que se te descontará del importe del abono de la próxima temporada, entre otros muchos beneficios. Liberar tu asiento en Mestalla es muy fácil. Tienes que

0: acceder al portal del socio con el número de identificación y el PIN. Una vez dentro verás la opción cesión de asiento. En próximos encuentros deberás seleccionar mostrar usuarios para poder ceder el asiento. Una vez pulsas y confirmas, en breve tu localidad será puesta a la venta. Recuerda que hasta 3 horas antes del partido podrás liberar tu localidad. Hasta ese mismo plazo podrás recuperarla siempre y cuando no se haya vendido. Ayúdanos a llenar Mestalla cada partido.
1: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: Cada día, miles de datos de empresas y particulares se ven comprometidos. Mantén tu identidad digital a salvo de manos de hackers gracias a la empresa valenciana Internext. No permitas que roben tu información personal y pásate a Internext, proveedor oficial de cloud del Valencia Club de Fútbol.
2: Fames de Sentines, ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
3: VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
4: Continuem en l'informatiu del València, que, com us hem contat, l'equip que ha continuat preparant aquest partit del dijous amb Esteve davant el Rayo Vallecano, l'entrenament avui així en la ciutat esportiva de Paterna, en esta jornada, jornada 36, les tres últimes jornades de Lliga que afrontem, que comença ja esta nit, Vicent, en un Celta de Vigo Llevant, eh?
5: Un Celta de Vigo Llevant, que és un partit pues que hi ha molt en joc. El Celta que pues, vol un poquet barallar les opcions que té per a classificar a Champions League, encara que és molt complicat. També vol assegurar els posos en Europa League. I un Llevant que pues, fica tota la carn en el asador, Robi.
4: Sí, y bueno, y después tendríamos un Betis Elche y un Osasuna Atleti de Madrid. O sea que tant per baix com per ixos jocs europeus, per ixa séptima plaça, tindrem que estar pues molt atents a esta jornada, eh?
5: Home, i tant, ja te dic, hi ha pues duelos molt importants. Recordem, demà que també es juga ese Espanyol Athletic Club, que pues involucra al València en el aspecte de que hi ha equips que estan pues per baix i per dalt. El Athletic Club, que va ser l'últim rival, també el Getafe Mallorca, que jo crec que és molt important, Robi, tenint en compte que el València pues al final està, ja te dic, a res del Getafe, a 3 puntets.
4: No, si guanyem la jornada, anem a veure com va desenrotllant-se, però evidentment per baix la cosa pues està molt apretada, com estem pues comentant, perquè continuen pues està el Girona, l'Espanyol, el Mallorca en un triple empat a 39 punts, però estan a 2 del descens, al igual que l'Elx, el Sevilla 40 punts, València 42, Osasuna 42. Vull dir jo que en estos enfrontaments que van a haver, jo crec que pot determinar molt la part baixa, però també el que estàvem comentant, la lluita per aquesta sèptima plaça. Així està esta lliga, no? Per tant, jo crec que la jornada promet, Vicent.
5: De fet, el Rayo Girona de nit va ser un bon reflex de lo que està siguent esta lliga, perquè el Rayo s'avançava en els minuts finals i quan tot, bueno, atenció, perquè se adelantava en els últims minuts, però en Alemão, que acabava d'entrar al camp, com s'ha dit que l'altre dia se'n va més, i quan tot pareixia en casa del Rayo que el Girona estava un poquet cau, apareix Estuani, un viejo matador, per a pues donar-hi ese empat al Girona. Per això te dic que al final, quan pareix que el Rayo es pot distanciar tant del descens i anar a Europa, i el Girona està un poquet pues baix, tocant un poquet del fons, pues aplega el Girona i contra tot pronòstic marca ese gol que li va en l'empat, i un Rayo, Robi, que fora de casa és altre molt diferent al que és en Vallecas. En Vallecas està mostrant una molt bona versió, de fet solament han perdut 2 partits en tota la temporada, però és que fora, a domicili, han perdut 10 partits en Lliga. A veure si en Mestalla pot ser el partit número 11 que dicen punts.
4: Bueno, pues el Rayo Vallecano, que parlaves de bueno, els partits fora de casa, està mirant jo els precedents dels últims enfrontaments així a l'estadi de Mestalla. La veritat és que no són massa favorables, però bueno, lo que diguem sempre, les estadístiques estan per a trencar-se, perquè el València no li guanya al Rayo Vallecano a l'estadi de Mestalla des de fa 8 anys. Temporada 2018-2019, Marcelino, entrenador del València, i marcaren pues un doble Santi Mina i Kevin Gameiro. Miren si han passat anys. Però bueno, l'altre dia també estàvem parlant de Samamés, on feia molt de temps que el València pues no guanyava, i va guanyar. I bueno, pues el dijous, encara que aquesta estadística ens és desfavorable, perquè diem, fa 8 anys que el València no li pot guanyar a Mestalla al Rayo Vallecano. De fet, l'any passat, la temporada passada, perguérem 0-1, encara estava Rubén Baraja d'entrenador. Pues això és un altre repte que té l'equip de cara al partit del dijous, Vicent.
5: Sí, però també t'he dit que, Robi, així com els últims presidents no són molt bons, que no guanyem des de fa 8 anys, que has dit tu, pues al final, com a local, de 22 partits hem guanyat 14, hem empatat 6 i hem perdut únicament 2 en dades de Ciberxer. Així que, per cert, el jugador que més partits ha disputat en primera divisió en este València-Rayo és el capità, José Luis Gallà, en 11 partits. El resultat més repetit, el 1-1, no sé si el firmes, òbviament, mirant per a la permanència, sumar punts, tot és bon, encara que ja estem virtualment salvats, no està fet, però el València, que vol els 3 punts, intentarem pues, trencar aquesta ratxa de 8 anys sense guanyar en Mestalla front al Rayo Vallecano. També hem de tenir en compte que alguna temporada han estat ells en segona divisió, però bueno, un Rayo que ve en esa mirada ficada en la final de UEFA Conference League, però que no s'enganya la gent, perquè alguns pensen que va vindre així en el equip B, el Rayo Vallecano, i ni molt menys. De fet, ahir en Girona hi ha jugadors titulars que segur que estan en la final de Conference League, segur que estan en l'Eixis, recordem que juga en Alemanya esa final de Conference League, i un Íñigo Pérez, que va segur utilitzar este partit en Mestalla per a rodar als jugadors. Ahir, per exemple, no van jugar futbolistes com Isi, pues veurem si contra el València sí que estan.
4: Bueno, ja dic, jo esperem el millor Rayo Vallecano, perquè és cert que, bueno, que ells sí, s'han classificat per aquesta final de l'Europa League, però encara queda molt. Ells tenen 43 punts després de l'empat ahir davant el Girona, i com estem dient, també tenen opcions de jugar per Europa, que per cert, aquest empat ahir del Rayo Vallecano i del Girona ha fet que l'Oviedo ja matemàticament hagi baixat a segona divisió, l'equip Carballó. Bueno, pues el dicho, lo que han dit, a guanyar-li al Rayo Vallecano, i a veure si el València en este final de temporada, en estes 3 últims partits que resten, pues pot pensar en algo més i mirar cap amunt en la taula de la classificació. Que per cert, ja coneguem els horaris dels 2 últims partits de Lliga, el que jugarà el València, ja dic, després del Rayo Vallecano, a Noeta, davant la Reial Societat, este diumenge, a les 6 de la vesprada, però ahir també coneguérem l'últim partit de Lliga en Mestalla, jornada unificada, Vicent.
5: Correcte, jornada unificada, esa última jornada que obviamente el campeonato no se podrá decidir porque ya está decidido, es el propio Barça el que va a ganar esta liga, pero sí que estará en shock muchísimo, Robi. De fet, va a ser una última jornada y penúltima unificades que van a ser una auténtica pasada. Sí que es de ver es que, pues, esperem y parece que va a ser Xina, pero yo en eso del fútbol no me atrevís a donar respuesta, que el Valencia no jugará res mal en cuanto al descens, pero a ver si tenim sort, encara que la sort es provoca y hay algo en joc en ese jornades unificades. Recordem, contra Real Sociedad este diumenge a les 7 de la vesprada y contra el Barça, que vam conèixer ahir el horari, el dissabte 23 a les 9 de la nit.
4: Bueno, pues això és el que li espera al València en este final de temporada, en estos tres últims partits, 9 punts per disputar-se. A veure si el València és capaç, ja dic, de guanyar-li al Rayo i després, pues, poder somniar, per què no, i lluitar per eixa sèptima plaça en eixes dos últimes jornades de Lliga. Continuem així en l'informatiu del València, ara contant més coses del juvenil, buscant la remuntada en la Copa de Campions. El València femení pensant també en el partit de tornada de semifinals del playoff d'ascens. Moltes coses encara les que tenim que contar avui així.
6: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestro partido en la radio del Valencia.
7: El Valencia Club de Fútbol Femenino juega el partido de vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Liga F. El domingo 17 de mayo, a las 12, en el Antonio Puchades contra el Club Deportivo Alba Fundación. Hazte con tus entradas desde 5 euros en valenciacf.com. La vostra veu, la nostra força. Junts, juntes, és possible.
8: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
9: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
10: ¡Arranca el partido! Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez!
11: Las patatas del deporte valenciano.
12: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
13: Emocionarte con los tuyos por la noticia de ese nuevo fichaje. El cosquilleo en el estómago antes de un partido del Valencia. Recordar la primera vez que entraste en Mestalla de la mano de tu padre o de tu abuelo. Hay cosas en el mundo del fútbol que nos saben muy bien. Pero lo que tenemos claro en Salsas Chobi es que cuando las vivimos juntos, nos saben mucho mejor. Salsas Chobi. Juntos la vida sabe a más. Salsas Chobi, siempre junto al Valencia Club de Fútbol.
14: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra.
15: podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
16: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
17: VCF Radio, la academia.
4: Ahora envía la actualidad de la academia, que evidentemente, pues estos días está centrada en el juvenil, que buscará la remontada el próximo dijous, també, a les 7 de la vesprada en Granada, coincidirá en horari, en el València Rayo Vallecano. El juvenil jugará a Granada, pues si se partirá de tornada, de cuartos de final de la Copa de Campeones. Vicent, buscan la remontada, ¿eh?
5: Correcte, buscant la remuntada, moltes ganes, dice partit decisiu en peligro. La població granadina on juga el Granada, césped artificial, València 1, Granada 2, així no van quedar l'altre dia, el passat diumenge, però no obstant, este conjunt de Eugeni Vera, que té qualitat de sobra, jugadors de categoria, així ho han demostrat en Lliga arrasant. I a banda, pues, jo personalment crec que moltíssim en aquest equip, crec que els xics el poden fer, al final és un 1-2, tampoc és un 0-4, però bueno, recordem que la temporada passada, en el quarts de final, el València Juvenil va remuntar un 3-0 front al Barça, que venia de guanyar Youth League, la Copa de Campions, és a dir, la Champions League Juvenil, pues, venia guanyant el Barça i remuntarem un 3-0 en sa casa. O sigui que imagina no somiar. També recordar que tant Eugeni Vera com jugadors d'esta plantilla coneixen ja la competició, algo molt important, perquè l'han jugat, no és el mateix això que anar de noves, com sí que va el Granada, a veure com se manegen en esta situació. I l'altre dia, pues, ja te dic, un 1-2, el València s'adelantava per mitjà d'Adrián Ochoa, 22 gols, màxim golejador del juvenil, la seva primera temporada. Ara després l'escoltarem en la prèvia del partit, però com dic, confie del tot en estos xics, crec que el poden fer de sobra. 1-2, no és un 5-0, tot el contrari, en un 1-0, en un 0-1 aniríem a la pròrroga, en més d'un gol, pues la València estaria en aquesta Final Four, encara se desconeix la sede, però recordem que si passem esta eliminatòria ens enfrontaríem en la Final Four front al campió del Real Madrid, Athletic Club. En el primer partit ha guanyat el conjunto blanc 2-0.
4: Important és que els jugadors continuen creient i creuen, perquè escoltem el davanter Adrián Ochoa, l'autor del gol de l'altre dia, que volen pegar-li la volta a l'eliminatòria el dijous a Granada.
18: Es un partido que se decidió por pequeños detalles, pero al final el equipo yo creo sigue teniendo la misma mentalidad, que es la de ir a ganar. Al final durante toda la temporada se vio como puede ser con Levante, el Barça, cualquier tipo de equipo. Al final vamos, como dice nuestro lema, a fuego. Evidentemente al final esto es fútbol. Me refiero así como un día como hoy te puede ocurrir de que te metan esos dos tiros que al final tampoco, o que generan mucho más. ¿Quién dice que en la vuelta nosotros no podemos hacer lo mismo? A ver, al final es un partido más físico, me refiero, porque al final ellos generan con una línea de 5 que tengas que correr mucho al final. Y al final es intentar presionar, generar que tengan sus errores y al final intentar aprovechar como el primer gol nuestro, que es al final una jugada buena colectiva que nos filtra un pase y haga gol.
4: Adrián Ochoa, que continúa creyent en poder pegarle la vuelta a esta eliminatoria el dijous a Granada. L'equip d'Euge Rivera, Vicent, que avui ha continuat entrenant-se i preparant ixe partit.
5: Continúa entrenándose el equipo en vista, pues ya te di, de completar esa remontada que te que fer el dichoso al set. La matiz ahora que chuga el primer equipo, estarem en el 2 suits, porque no se televisa mirant al primer equipo, pero en el suits también, escoltante con vais. Valencia juvenil, tú estarás en la narración del primer equipo, pero si pasa algo, Robi, o si los tres chicos son capaces de remontar, que seguro que sí, o si pasa algo molt reseñable, pues ahí estic yo para contarlo, ya siga a través de la emisión o a través también de les xarxes socials en Academia Valencia CF, el juvenil que, pues recordem, va a guanyar la Lliga, el campionat de Divisió d'Honor, en els últims 7 partits, 7 victòries, així acaba el conjunt juvenil, i pues ara intenta també remuntar i anar contracorrent en una Copa de Campions en la que l'any passat, repeteix perquè hi ha una part important de la plantilla que va estar l'any passat, pues intentaran fer-lo com l'any passat, remuntant, que van remuntar a Barça, després en la semifinal van remuntar a Madrid en l'últim minut en ese gol de Otorbi, i en la final finalment van córrer contra el Betis, molt d'honor, i per ese honor intentaran guanyar en Granada.
4: El juvenil, el dijous a les 7 a Granada, buscant ixa remuntada, i com ha comentat Vicent Burgueta, ahí estarà, també per a contar-nos el partit, per a contar-nos tot el que passe, coincidirà en horari en el València Rayo Vallecano del dijous a Mestalla, però Vicent Burguete, esperem que ens conte la remuntada i la contarem en directe en el nostre partit del dijous. Anem a parlar ja també del València femení, que estan pensant les jugadores de Miquel Crespo ja preparant també aquest partit de tornada del pròxim diumenge a les 12 del matí, així en el Antonio Puchades, davant l'Albacete. Van empatar 0-0 en l'anada el passat cap de setmana, i ara pues juguen a casa, i amb l'ajuda de l'afició del Puchades, pues volen aconseguir el passe per a la final del playoff d'ascens, per a tornar a l'elit del futbol femení. Miquel Crespo feia ixa crida, l'entrenador del València femení, a l'afició per a que vinga el diumenge, així l'Antonio Puchades, i poder classificar-se per a la final del playoff.
19: Y hay que seguir, ¿no? Hay que seguir en esa línea, sabiendo que bueno, pues que ahora que en casa con nuestra gente pues podemos rematarlo, ¿no? Hay que va a ser un partido diferente, va a ser un partido con un contexto completamente diferente al que nos hemos encontrado, pero el equipo compite, ¿no? El equipo compite y el equipo merece. Por lo tanto, ojalá veamos un Puchades lleno, porque eso va a marcar las diferencias, ¿no? Así que bueno, ahora recuperarnos bien y tratar de preparar lo que va a ser una final en toda regla, ¿no? O sea que bueno, resultado injusto por los merecimientos, pero bueno, que sigue manteniéndonos en ventaja para la vuelta, y con ganas de que empiece el partido de vuelta.
4: Miquel Crespo preparant ja el partit de tornada davant l'Albacete, buscant ixa classificació per a la final del playoff d'ascens. L'altra eliminatòria, recordem, és entre el Villarreal i Osasuna. El Villarreal que porta també pues avantatge perquè va guanyar, i sembla que podria ser el rival en la final del playoff d'ascens per a tornar a l'elit. Seria un derbi pues de la Comunitat Valenciana, el València femení davant el Villarreal. Però primer n'hi ha que rematar la faena el diumenge a les 12, així en l'Antonio Puchades, en ixe València femení al Albacete, que també vos contarem així en VCF Media Radio. I Vicent, les que continuen celebrant l'ascens a segona federació són les xiques del filial femení, en ixe record i en ixa dedicatòria tan especial per al seu entrenador, per a Fernando Martín.
5: Un ascens molt emotiu el que van viure el passat diumenge en la ciutat esportiva de Paterna, les nostres xiques del filial femení, que ja són de segona federació en esa eliminatòria pues que va a ser Pro Plácida, un global de DNU a 0, Z a 0 en la ida, Doce a 0 en la tornada en la Ciutat Esportiva de Paterna. Aixina que el nostre fidel que li isca tot a tir i esperem que també li isca tot de categoria. Les de Miquel Crespo este diumenge a les 12 en Antonio Puigades, la segona tanda d'eixa eliminatòria de semifinal de playoff a Liga F. Per altra banda, com deia Robi, pues el Villarreal es va a més a domicili imposar a los Osasuna 1-2. Però Robi, si en un cas hipotètic de que nostres xiques ho feren i també les groguetes, recordem que València i Villarreal ja s'han enfrontat en Lliga, ja han sigut rivals, de fet són rivals habituals, i este any, Robi, tenim el gol averats a favor, que no serveix de res en quant al playoff, però per almenys emocionalment, pues al final sí que compta, aixina que pues, ja veurem com es dona.
4: I ja dic, continuem mirant al cel les jugadores del filial del València Avenir per a dedicar-li aquesta victòria al seu entrenador, a Fernando García. De fet, Víctor García, el que s'ha fet càrrec de l'equip, ho tenia molt present el passat diumenge en aquestes celebracions.
20: Porque es un grupo extraordinario, como tú bien dices, la temporada ha sido complicada por lo que nos pasó con Fer, que lo hemos tenido siempre muy presente con nosotras, y es un orgullo pues haber cumplido el objetivo y poder dedicarle el campeonato y ahora el ascenso. Ha sido una temporada muy regular, no hemos perdido ningún partido, somos invictas, entonces no podría destacar ningún momento al alza, sino todo lo contrario. Cada partido ha sido un disfrute, la gente que ha venido a vernos han disfrutado mucho de nuestro juego y la verdad que muy contento.
4: Així acabem este informatiu del València d'este dimarts, 12 de maig.
21: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informatiu. Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
4: Este es l'11 del València que vol guanyar este derbi, tornar a guanyar un partit i remuntar el vol en la Lliga. El mateix 11 que va a jugar contra el Betis, en la porteria el Basc, que està en un gran moment, Julen Aguirre Zabala, en defensa, banda dreta per al portuguès Thierry, parella de central, espera el sevillà Copete, i el d'Aldaya César Tàrrega, la banda esquerra per al de sempre, per al capità, per al de Pedreguer, per a José Luis Gallà. Centra el camp a Ipe Pelu con Diem en un partit especial. Peradei s'enfronta al seu ex-equip, el de Denia, en companyia del de Xilet, de Javi Guerra i del portuguès André Almeida. I en la davantera les bandes, per a la cobra d'Anjuma, el guajín Diego López i l'argentí, el vikingo Lucas Beltrán. Per part del llevant de Julián Calero Matrayan, l'ex del València, la porteria, una defensa de 4 per a Toljan. En banda dreta, Matías Moreno, i de la central, Manu Sánchez. Aigui reforça el centre del camp en 3 jugadors, el capità Guezábal, Unai Vencedor i Oriol Rey, i dalt el sevillà Carlos Álvarez, Iván Romero i el camerunès i golejador Eta Ayón. Xiularà el partit el gallec Alejandro Muñiz Ruiz, ajudat en el bar per Iglesias Villanueva. Tot està preparat en l'estadi de Mestalla. Ara se va a guardar un minut de silenci en memòria pel record de totes les dones assassinades per la violència de gènere, la violència machista, i també els abonats i socis del València que ens han deixat, José Ernesto Benavent i Ramon Vivó.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem un dia més en l'informatiu del València, l'informatiu d'USF Media Ràdio d'este dimarts, 12 de maig, on Pepelu, un dels capitans del València, va ser avui el gran protagonista d'este informatiu. En Pepelu ara, en uns minuts, estic així en estos estudis José Manuel Reina, a la ciutat esportiva de Paterla, anem a parlar del moment de l'equip després de l'important victòria a Bilbao del passat cap de setmana i mirant ja al partit d'este dijous, perquè això no para i tenim ja jornada intersemanal el dijous a Mestalla a les 7 de la vesprada davant el Rayo Vallecano. Pararem d'eixe partit i del sentir que ja en el vestidor del València, l'equip, els jugadors, l'entrenador Carlos Corberán només va acabar el partit a Bilbao. Pràcticament totes les declaracions que escoltaven anaven dirigides en que sí, que la victòria era important, que s'havien aconseguit els 42 punts, però que volien més, que volien continuar guanyant i el pròxim partit a Mestalla davant el Rayo Vallecano era molt important per oferir ixa victòria a l'afició a Mestalla, que se ho mereix després d'un any de molt de patiment i també, evidentment, per acabar el millor possible la temporada. Bueno, pues ara de seguida estarà per ací Pepelu, perquè ja diem, si el València fora capaç de poder-li guanyar el dijous al Rayo Vallecano, pot assegurar ja pràcticament la permanència en aquests 45 punts i mirar cap amunt en la taula de la classificació, perquè miren com està esta lliga, el València a hores d'ara està a 5 punts per dalt del descens, però també està a 3 punts d'eixa sèptima plaça que donaria competició europea, que donaria la Conference League. Una victòria davant el Rayo Vallecano, pues bueno, podria fer que el València albergara esperances de cara a les últimes dos jornades de Lliga, a Noeta davant la Real Societat i l'últim partit de Lliga a Mestalla davant el Barça, tenint alguna opció de poder lluitar per eixa sèptima plaça. És cert que el València té per davant també molts equips, però qualsevol cosa pot passar i lo primer, ja diem, que vol l'equip i els jugadors és guanyar-li el dijous al Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano, per cert, que ahir va tancar la jornada, va empatar davant el Girona, arribarà a Mestalla en 43 punts, pràcticament també salvat, però també tenint opcions de lluitar per eixa sèptima plaça, encara que ells, bueno, pues, també ja en eixa fita històrica que han aconseguit, que és el jugar per primera volta en la seva història una final de la Conference, poden estar pensant més en la final. Però bueno, ara ho comentem tot en este informatiu del València. Saludem ja al nostre company Vicent Burguete. Vicent, què tal?
2: Hola, bona esprada, Robi, com estem?
1: Bueno, pues, ja dic que pues, pensant en eixe partit del dijous davant el Rayo Vallecano, esperant al nostre protagonista, a Pepelu, uns minuts que estarà per ací, i bueno, pues, ja dic, en eixe sentir que té el vestidor del València, pues, buscant la victòria a Mestalla.
2: El sentit que té el vestuari i el que ha de tindre l'afició i tots, perquè l'equip vol els 3 punts el pròxim dijous i no queda altra. No contemplem altra cosa que no siga els 3 punts. Pot ser el que siga, després podrà passar el que siga, però la intenció, ja t'he dit, són sumar 3 punts per a apropar-te a aquests 45. Que clar, com deies, Robi, pues al final és obvio que no és una temporada bona, però és que si sumes 3 punts i els demés equips no sumen, pots colar-te quasi en pràcticament en competició europea, per a que vegem com està la Lliga. De fet, a dia d'avui, matemàticament, solament hi ha 6 equips salvats en primera divisió a falta de 3 jornades, algo totalment atípic, Robi, per a que ens fem una idea de com està la Lliga i la classificació.
1: Evidentment, en 42 punts que té València, matemàticament encara pues, no està assegurada la permanència, això és cert. Bueno, n'hi ha 43 punts que té el Rayo Vallecano. A lo millor n'hi ha 45 que estaria assegurada matemàticament la permanència, si el València fora capaç de guanyar, però bueno, pues ja estaria virtualment salvat i aconseguir aquesta permanència, i ja dic, però clar, com la diferència és, està a 5 punts per dalt de descens, però a 3 de la sèptima plaça, pues bueno, tot fa poder pensar que encara se podria lluitar. Bueno, pues ara ho comentem tot de seguida amb el nostre protagonista, que estarà per ací, perquè l'entrenament pues bueno, ha finalitzat fa uns minuts, així en la ciutat esportiva de Paterna, on l'equip ha continuat preparant aquest partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Avui de nou, entrenament, Vicent, en quines novetats, conta-nos.
2: Pues ya contàvem ahir que Lucas Beltrán tornava en l'equip que completava tota la sessió, i avui el que ha completat tota la sessió ha sigut Thierry Rendall, que en ese lateral dret, pues Corberán va tindre altra opció, sumat a Renzo Saribé, que està tenint un rendiment espectacular. Jo crec que s'ha adaptat de categoria, durant la narració de l'altre dia ho dèiem, pues Thierry ara també és altre efectiu que suma Corberán, és a dir, en l'última setmana Corberán suma a 3 efectius més, a Aguirre Zabala en porteria, a Lucas Beltrán i a Thierry Rendall.
1: Bueno, pues esperarem també a aquest últim entrenament en el dia de demà, bueno, per a conèixer si Lucas Beltrán pot entrar ja en la convocatòria. Ahir va entrenar amb els suplents, va completar tot l'entrenament, avui també l'argentí jo crec que està en més possibilitats de poder entrar en una convocatòria. Thierry és cert que ahir va fer només una part de l'entrenament, avui sí que ha completat tota la sessió de treball. Ell ve d'una lesió de llarga durada i veurem si podria estar en la convocatòria. Jo crec que ja pensant més per a Noeta, per al partit davant la Reial Societat. Però sí, se van recuperant jugadors. Julen Aguirre Zabala, l'altre dia el porter basc, ja va entrar en la convocatòria, ja ha recuperat de les seues lesions. No jugava, recordem, Julen Aguirre Zabala des del passat 3 de gener, que se va lesionar el partit davant el Celta de Vigo, però bueno, ja està també pues, disponible. Recordem que van viatjar tant Lucas Beltrán com Thierry, al igual que Fulquier, van estar en aquesta convocatòria pues, per allò de fer pinya, de fer unió de cara a aquest partit important que tenia el València davant l'Atleti de Bilbao. Però la bona notícia és el que estem contant, Thierry, que ja ha completat l'entrenament, Lucas Beltrán, que també pot estar disponible per a aquesta convocatòria demà, últim entrenament, i demà també pues, la roda de premsa del míster de Carlos Corberán en la prèvia del partit, que vos oferirem, com sempre, a través de l'app, per la web del València, el canal de YouTube, i escoltar-la, com sempre, per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores, com cada dia també podeu veure i escoltar aquest informatiu del València. De l'entrenament, algo més, Vicent?
2: De l'entrenament, no res, és el que vos hem contat, Lucas Beltrán, Thierry Rendall, que per fi ha aconseguit pues, completar la sessió en el primer equip i, pues, òbviament, dic primer equip perquè també ha hagut presència de jugadors del Mestalla, que veurem si fa falta tirar d'una manita, van acabar molt bé la temporada, però pues, això és tot, Robi.
1: Bueno, pues, això en quant a l'entrenament. Demà, ja dic, escoltarem al míster en roda de premsa de cara al que pot ser pues, l'equip titular, l'alineació que planteja pues, Carlos Corberán de cara a aquest partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Bueno, jo crec que pot donar continuïtat el míster a l'equip que va jugar davant l'Atleti Bilbao, que va aconseguir la victòria. L'equip, ja ho comentarem, va aconseguir una victòria molt treballada, l'equip veig un València molt serio, segur en defensa, un equip ordenat, parlarem del bon treball defensiu que va fer l'equip, d'aquest equilibri també que li va donar el doble pivot Guido Rodríguez Pepelu, per davant pues, Javi Guerra fent la mitja punta i en llibertat de moviments. No descartem, Vicent, que puga repetir el míster el mateix 11, no sé si alguna variant tàctica, però bueno, jo crec que poca cosa, per enfrontar-se al Rayo Vallecano, eh?
2: Jo, de fet, no el descarte per res. També tenint en compte que, al igual que assenyalàvem que l'Atlètic Club era un equip que la clau anava a estar en el mig del camp, pues el Rayo Vallecano, igual, l'Atlètic Club tenia pues ahí se mitja punta, a Oian Sancet, que és uno dels jugadors, encara que no estàs tenint una temporada tan bona, és uno dels jugadors més perillosos y determinantes del Atlético Club, pues este Rayo, aquí te Robi, ahí sí Palazón, en esa posición de mitja punta, en cara que a vegades chuan también en la banda. Yo creo que ahí estarán un poco en les claus, ¿no, Robi? Yo creo que el doble pivot entre Guido y Pepe Lu, el otro día va a ser pro firme, es van complementar los dos jugadores de categoría, y a més también todos los jugadores que van a entrar desde la banqueta van a sumar ese plus. Veurem com és la alineació de Mestalla, perquè Corbera no sol canviar el 11 de Mestalla a jugar a domicili. Jo pense que si hi ha algun canvi en l'alineació pot ser a lo millor Sadik per Hugo Duro, perquè Sadik és el que sol ser titular en Mestalla. Però llevant això, jo crec que serà un 11, si no molt, bueno, si no calcat, serà molt, molt, molt pregut.
1: Bueno, veurem, el que està clar és que després d'aquesta important victòria del València a Bilbao, l'equip jo crec que va fer un molt bon partit i ara pues, n'hi ha que donar continuïtat a aquesta victòria i a aquest bon xoc, a aquestes bones sensacions que va oferir el València el passat dissabte, este dijous, en Mestalla davant l'Atleti de Bilbao. I està així ja el nostre protagonista, un dels capitans del València, Pepelu. No res que ha acabat l'entrenament. I amb Pepelu volíem parlar pues, de tot això que estem comentant, de com es troba l'equip després d'aquesta victòria a Bilbao i de com afronten el partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Pepelu, què tal? Com estem?
3: Hola, molt bé. La veritat, contents després d'una victòria i ja pensant en el següent partit.
1: Bueno, i com està l'equip? Com esteu?
3: Bé, la veritat que, com te dic, al final una victòria sempre reforça positivament el que havíem treballat i en ganes d'arribar el dijous a Mestalla en la mentalitat de eixir a per totes, de guanyar el partit i donar-li una alegria a l'afició.
1: Perquè la victòria a Bilbao va ser molt important, la que va aconseguir l'equip.
3: Sí, la veritat que sí, sabíem la situació en la que arribàvem, érem molt conscients. L'equip jo crec que des del principi va afrontar el partit com es devia afrontar i des del principi es va veure un equip mentalitzat en anar a per la victòria.
1: Ara n'hi ha que continuar, perquè bueno, només va acabar el partit, el capità José Luis Gallá, el míster Carlos Corberano va dir, bueno sí, hem aconseguit la victòria, és important, tenim 42 punts, però n'hi ha que continuar guanyant.
3: Sí, el partit ja ha passat, van aconseguir-lo el que volíem i com van dir ells, al final la nostra mentalitat té que ser així el dijous en Mestalla en la màxima confiança, en la mateixa idea de des del principi anar a guanyar el partit.
1: Sí, perquè ara veig el partit del dijous, jo crec que n'hi ha que oferir un bon partit, guanyar a Mestalla, crec que també Mestalla i l'afició jo crec que se mereix que feu un bon partit i que aconseguis el triomf. I bueno, i continuar en eixa lluita, Pepelu.
3: Sí, la veritat que sí, l'equip té moltes ganes de tornar a Mestalla després de l'últim partit, que l'equip té eixa espineta de que, pues, que no van eixir les coses i com tu dius, des del principi donar eixe plus, sabent que la gent el va donar i donar-los una alegria i una victòria.
1: Perquè Mestalla sempre ha estat ahí al vostre costat i Mestalla sempre vos ha donat molta força, eh?
3: Sí, al final sempre ho hem dit, tota l'afició i l'equip té que estar junt perquè és quan millors resultats s'han tret de Mestalla i Mestalla té que ser un fortí i més ara en la situació en la que arribem i després d'una victòria important l'altre dia.
1: Queden dos partits a casa, este del dijous davant el Rayo Vallecano, l'últim davant el Barça, i n'hi ha que acabar el millor possible.
3: Sí, és la idea. Al final, com tu dius, eixir des del principi mentalitzats en aconseguir la victòria i acabar bé la temporada davant d'ells perquè s'ho mereixen.
1: Quin Rayo Vallecano espereu el dijous? Perquè ahir empataren davant el Girona i seran 43 punts. Bueno, jo crec que ells també van a continuar lluitant per aquesta sèptima plaça que està ahí, que marca ara hores d'ara el Getafe. No sé si estaran pensant també en la final de la Conference, que per a ells és una fita pues, històrica. Vosaltres quin partit espereu?
3: Bueno, al final esperem el mateix Rayo que duu jugant tota la temporada, que és un equip intens, que no regala cap partit. Sabem la seva idea perquè pràcticament sempre juguen igual, però bueno, nosaltres, com te dic, mentalitzats perquè depèn de nosaltres, perquè si nosaltres estem bé, si nosaltres estem junts a l'afició, estem convençuts de que anem a guanyar aquest partit.
1: Estàvem parlant del partit davant l'Atleti de Bilbao, que n'hi ha que donar, i jo crec que aquesta continuïtat, aquest bon xoc que va oferir pues, l'equip, aquesta serietat, aquest ordre, la veritat és que el València en Bilbao va aconseguir un partit, jo crec que una victòria molt treballada, però també una victòria molt d'equip, no?
3: Sí, això té que ser sempre. Al final, lo primordial és ser un equip, saber com fer les coses, saber, òbviament, sempre el partit pot canviar perquè ens adaptem en alguna circumstància al rival, però la idea de donar-ho tot, d'anar a per ells, d'estar sempre junts, té que ser algo primordial per a nosaltres.
1: Aquesta victòria també vos ha alliberat un poc més, no?
3: Sí, totes les victòries al final donen aquest plus de confiança a l'equip i sabíem que arribàvem en un moment pues, un poc complicat per la classificació, però ara l'equip pues, té que demostrar que lo de l'altre dia ha servit.
1: Pepelu de central, ajudant a l'equip, sacrificant-se, l'altre dia tornaràs al doble pivot en companyia de Guido. Pepelu sempre està ahí per al que faça falta.
3: Sí, sempre ho he dit. Al final jo sempre vull jugar. On me fique l'entrenador vaig a complir perquè l'equip és el més important i l'altre dia pues, en aquesta nova posició, per així dir-ho, en Guido pues, també me vaig sentir còmode perquè al final jo crec que tots els jugadors podem adaptar-nos i ser compatibles dins de l'equip.
1: El missatge jo crec que el teniu molt clar l'altre dia quan va acabar el partit i el llançàreu i bueno, tu ho acabes de dir, tots junts n'hi ha que buscar pues, ixa victòria el pròxim dijous a l'estadi de Mestalla i en això esteu.
3: Sí, és que té que ser aixina. Al final nosaltres com a equip sabem que tenim que donar des de principi eixe extra i sabem que estem convençuts de que eixe extra i l'afició pues, és molt difícil que altres equips traguen punts de Mestalla.
1: Pepelu, gràcies. Ara heu acabat l'entrenament, però aneu a continuar. Sé que encara teniu treball per davant, així que te deixem i continuem per a seguir així en l'informatiu de València.
4: Hola, sóc Pepelu. Viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
0: Amb 42 punts en el caseller i a falta de 3 partits per a que acabe la Lliga, ens hem de deixar la pell per tractar de sumar els màxims punts possibles. Primera parada, Mestalla. Este dijous, des de les 6, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de Twitch, València, Rayo Vallecano. Després de la important i tranquil·lisadora victòria en Bilbao, hi ha que lluitar els nous punts que queden, amb ambició. I els primers en joc són contra l'Eurorrayo. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. El València Rayo Vallecano a la Ràdio del Sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Conéctate al sentiment. Conéctat a VCF Media Radio. Conéctat al 92.6 FM.
1: Continuem en este informatiu després d'haver parlat amb Pepelu, el que hem acomiadat, perquè ja dic que ells acaben d'entrenar, però van a continuar així en la ciutat esportiva de Paterna preparant ixe partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Vicent, que Pepelu té clar i vol continuar guanyant, brindar-li ixe triomf a Mestalla i a l'afició el dijous davant el Rayo Vallecano, eh?
2: Un Pepelu que és un autèntic, com bé haveu dit, un autèntic comodí, ja t'he dit, que com a central, com a migcentre, que és la seva posició natural, i un Pepelu que, ho té molt clar, és un dels jugadors en pes de la plantilla, perquè és un jugador, pues, bueno, ja sabem, valencianista al 100%, i pues, òbviament està en l'afició, està en Mestalla, i un Pepelu que, com ha dit, pues, volen els tres punts, volen que Mestalla estiga pues, com està sempre, sempre està al peu del canyó, i jo, Robi, no tinc dubte de que el valencianisme, recordem, en l'últim desplaçament a Sant Mamés, més d'un poquet més de 300 persones van desplaçar-se a Bilbao per a veure com el València guanyava després de 7 anys en ixe partida, també de Pepelu, que, per cert, va fer 7 recuperacions. No és gens fàcil, és una xifra que és per a destacar, per a assenyalar. I pues, ja t'he dit, Robi, Pepelu està convençut que el dijous en Mestalla anem a per este punt.
1: Bueno, i jo i comentàvem en l'apertura d'este informatiu, en la portada, un poc el sentir que tenia el vestidor del València, l'equip, els jugadors, l'entrenador, Carlos Corberà. Només va acabar el partit davant l'Atleti de Bilbao, no? Ixe missatge, ixes declaracions que van eixir. Sí, sí, la victòria avui era important, 42 punts, però volem més, volem continuar guanyant. Li ho hem dit també a Pepelu, no? Que és el que volen fer per acabar el millor possible esta temporada, ha dit un dels capitans de l'equip, no? Però, ja dic, vull que escoltem avui també a lo que va dir Dimitrievski. Va ser, pues, l'heroi, el salvador de l'equip, perquè va evitar, pues, en ixa parada, en ixa mà espectacular que li va traure a Unai Gómez al davanter de l'Atleti de Bilbao, va evitar l'empat de l'equip basc. Però Dimitrievski, ja dic, quan estava valorant la victòria amb l'Atleti Bilbao, també deia, sí, però ahora volvemos a ganar en Mestalla.
5: Ahora pues vamos a seguir el mismo camino. Tenemos un partido próximo contra Rayo muy importante en nuestra casa, con nuestra gente. De parte de mí, de todo el equipo, tenemos ganas de ganar un partido en Mestalla, de celebrar con la gente, de cantar, de estar juntos, porque ellos se lo merecen.
1: Bueno, pues això és el que comentava Stole Dimitrievski, però això ho va dir Dimitrievski. Ahir escoltant el que va dir també José Luis Gallà, el míster, Carlos Corberán, tots, Vicent, i acabem d'escoltar a Pepelu, pues, pensant en aquest pròxim partit de Mestalla, del Rayo Vallecano, i d'oferir-li aquesta pues, victòria i un bon partit, ha dit Pepelu, fer un bon partit també a Mestalla, que s'ho mereix.
2: Hombre, es que imagínate, Robi, que al final si el Valencia suma esos tres puntos, se fica en el 45, y ese lo que me dice, obviamente, no es para tirar cohetes la temporada del Valencia, pero per X o per Y la Liga ha volgut que el Valencia, y no dic que se sabe parar de Europa al 100%, obviamente, simplemente sabe parar de sumar els 9 punts que queden, perquè, Robi, jo pense que l'equip, si juga conforme va jugar en Bilbao l'altre dia, pues per què no? També era improbable guanyar en Sant Mamés, on sols havies guanyat 17 vegades en tota la història, és a dir, 17 vegades de 90 possibles, 51 derrotes. Ara ja tens 18 victòries en tierra complicada, com és Sant Mamés. Aixina que, Robi, si guanyarem l'altre dia en Sant Mamés, a pesar de que les estadístiques es deien que molt segurament no ho feies, per què no podem sumar 9 punts que teniries a 51? I en 51 punts, en la Lliga conforme està, no vull dir-lo, però pots somiar coses grans.
1: Evidentment, el València, en estos moments, y bueno, de cara a afrontar esta jornada 36 de Lliga y ese partido ante el Rayo Vallecano, está a 5 puntos, per dalt del descens, que marca l'Alavés, pero también está a 3 puntos de la séptima plaza de la Conference League, que en este momento el que té esa plaza sería el Getafe. Es cert que, como hem dit, n'hi ha molts equips per davant del València. Està l'Osasuna, està el mateix Rayo Vallecano, l'Atleti Bilbao, la Real Societat i el Getafe. Però, bueno, jo crec que si el València és capaç de guanyar-li al Rayo Vallecano este dijous en Mestalla, pues jo crec que tindria, o arribaria en opcions també matemàtiques, perquè és cert que matemàticament no ha aconseguit el València encara la permanència. A lo millor ni guanyar-li el Rayo Vallecano 45 punts, tal i conforme està d'apretada, però sí que estaria més a prop de mirar cap amunt a aquestes posicions europees i de poder-se-la jugar en les dues últimes jornades de Lliga, a Anoeta davant la Real Societat i l'últim partit de Lliga en Mestalla davant el Futbol Club Barcelona, Vicent.
2: Bueno, és que, fixa't, per dalt del València, pues estan Getafe, el del que tens el gol haveràs guanyat, Real Societat, que també el tens guanyat encara, que tens que jugar ese segon partit encara, Athletic Club, també el gol haveràs guanyat, i Rayo Vallecano, que tot se siguera, i en l'Osasuna estàs empatat en quant a gol haveràs, Robi, és a dir, que clar, si ja parlàvem que per la part de baix tenies el gol average guanyat en quasi tots, pues en estos, a falta de jugar contra Real Societat i Rayo en aquestes tres jornades que queden, pues també, el gol average està de la teua banda, com a mínim estàs empatat. És a dir, que contra ningú, contra cap dels equips tens el gol average perdut. Veurem el que passa contra el Rayo i allí en Anoeta contra la Real Societat, però optimistes, la mirada ja te dic, jo crec que no és ni descens ni Europa, és simplement la clau de tot, sumar 9 de 9 punts o els màxims punts possibles en estos 9 que queden.
1: Evidentment, el repte i l'exigència és màxima. Evidentment, si el València fora capaç de sumar els 9 punts que resten per disputar-se en aquestes tres últimes jornades, pues estaríem parlant també d'una altra cosa. Però n'hi ha que anar partit a partit, poc a poc, el dijous Mestalla, davant el Rayo Vallecano, que també pues, el Rayo Vallecano, com li hem preguntat a Pepelu, ells pues, bueno, van empatar a nit davant el Girona, tenen 43 punts, també ells tenen opcions, al igual, si estem parlant de València, pues mira el Rayo Vallecano que té un punt més que el València. També tindrien opcions de lluitar per Europa via Lliga, però és cert que el Rayo Vallecano està ja classificat per eixa final de la Conference, és una fita històrica per a d'ells i també això pues, pot fer que estiguin pensant més en eixa final. Bueno, el ben cert és que juguem a casa, juguem a Mestalla, i com deia també Pepelu, la força de Mestalla en l'ajuda de l'afició, si el València és capaç d'aconseguir ixe triomf, pues ja dic, podem somniar en reptes majors.
2: Bueno, Robi, és que imagina't que en esta jornada que començarà, la jornada 36, pues hi han partits que són molt importants per al València, tant mirant pac a dalt, que és on mira l'equip i on s'ha de mirar, com també, ja que la permanència està virtualment, però no matemàtica, pues hi ha enfrontaments entre rivals d'Europa i rivals que estan en la zona baixa molt importants, com per exemple, pues, ui, sí que

0: una. Fines ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
1: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
2: Continuem en l'informatiu del València, que, com us hem contat, l'equip que ha continuat preparant aquest partit del dijous amb Esteve davant el Rayo Vallecano, l'entrenament avui així en la ciutat esportiva de Paterna, en esta jornada, jornada 36, les tres últimes jornades de Lliga que afrontem, que comença ja esta nit, Vicent, en un Celta de Vigo llevant, eh?
3: Un Celta de Vigo llevant, que és un partit pues que hi ha molt en joc. El Celta que pues, vol un poquet barallar les opcions que té per a classificar a Champions League, encara que és molt complicat. També vol assegurar els puestos en Europa League. I un llevant que pues, fica tota la carn en el asador, Robi.
2: Sí, i bueno, i després tindrem un Betis Elche i un... Osasuna Atleti de Madrid, o sea que tant per baix com per ixos jocs europeus, per ixa sèptima plaça, tindrem que estar pues molt atents a esta jornada, eh?
3: Home, i tant, ja te dic, hi ha pues, duelos molt importants. Recordem, demà que també se juga ese Espanyol Atlètic Club, que pues s'involucra al València en el aspecte de que hi ha equips que estan pues, per baix i per dalt. L'Atlètic Club, que va ser l'últim rival. També el Getafe Mallorca, que jo crec que és molt important, Robi, tenint en compte que el València, pues, al final, està, ja te dic, a res del Getafe, a tres puntets.
2: No, si guanyem... la jornada, anem a veure com va desenrotllant-se, però, evidentment, per baix la cosa pues està molt apretada, com estem pues comentant, perquè continuen pues està el Girona, l'Espanyol, el Mallorca en un triple empat a 39 punts, però estan a dos del descens, al igual que l'Elx, el Sevilla 40 punts, València 42, Osasuna 42. Vull dir jo que en estos enfrontaments que van a haver, jo crec que pot determinar molt la part baixa, però també el que estàvem comentant, la lluita per aquesta sèptima plaça. Així està esta lliga, no? Per tant, jo crec que la jornada promet, Vicent.
3: De fet, el Rayo Girona de nit va ser un bon reflex de lo que està siguent esta lliga, perquè el Rayo s'avançava en els minuts finals i quan tot... Bueno, atenció, perquè se adelantava en els últims minuts, però... en Alemão, que acabava d'entrar al camp, com s'ha dit que l'altre dia s'esma més, i quan tot pareixia en casa del Rayo que el Girona estava un poc cau, apareix Estuani, un viejo matador, per a pues donar-hi ese empat al Girona. Per això te dic que al final, quan pareix que el Rayo es pot distanciar tant del descens i anar a Europa, i el Girona està un poquet pues baix, tocant un poquet del fons, pues aplega el Girona i contra tot pronòstic marca ese gol que libera l'empat, i un Rayo, Robi, que fora de casa és altre, molt diferent al que és en Vallecas. En Vallecas està mostrant una molt bona versió, de fet, solament han perdut dos partits en tota la temporada, però és que fora, a domicili, han perdut 10 partits en Lliga. A veure si en Mestalla pot ser el partit número 11 que deixen punts.
2: Bueno, pues el Rayo Vallecano, que parlaves de bueno, els partits fora de casa, està mirant jo els precedents dels últims enfrontaments així a l'estadi de Mestalla. La veritat és que no són massa favorables, però bueno, el que diguem sempre, les estadístiques estan per a trencar-se, perquè el València no li guanya al Rayo Vallecano a l'estadi de Mestalla des de fa 8 anys. Temporada 2018-2019, Marcelino, entrenador del València, i marcaren pues un doble Santi Mina i Kevin Gameiro. Miren si han passat anys. Però bueno, l'altre dia també estàvem parlant de Samamés, on feia molt de temps que el València pues no guanyava, i va guanyar. I bueno, pues el dijous, encara que aquesta estadística en ses desfavorable, perquè ja diem fa 8 anys que el València no li pot guanyar a Mestalla el Rayo Vallecano. De fet, l'any passat, la temporada passada, perguérem 0-1, encara estava Rubén Baraja d'entrenador. Pues això és un altre repte que té l'equip de cara al partit del dijous, Vicent.
3: Sí, però també t'he dit que, Robi, així no com els últims presidents no són molt bons, que no guanyem des de fa 8 anys, que has dit tu, pues, al final com a local de 22 partits hem guanyat 14, hem empatat 6 i hem perdut únicament 2 en dades de Ciberche. Així que, per cert, el jugador que més partits ha disputat en primera divisió en este València Rayo és el capità, José Luis Gallá, en 11 partits. El resultat més repetit, el 1-1, no sé si el firmes, òbviament, mirant per a la permanència, sumar punts, tot és bo, encara que ja estem virtualment salvats, no està fet, però el València, que vol els 3 punts, intentarem pues, trencar aquesta ratxa de 8 anys sense guanyar en Mestalla front al Rayo Vallecano. També hem de tindre en compte que alguna temporada han estat en segona divisió, però bueno, un Rayo que ve en eixa mirada ficada en la final de UEFA Conference League, però que no s'enganya la gent, perquè alguns pensen que va vindre així en el equip B, el Rayo Vallecano, i ni molt menys. De fet, ahir en Girona hi ha jugadors titulars que segur que estan en la final de Conference League, segur que estan en l'Eixis, recordem que juga en Alemanya eixa final de Conference League, i un Íñigo Pérez que va segur utilitzar este partit en Mestalla per a rodar als jugadors. Ahir, per exemple, no van jugar futbolistes com Isi, pues veurem si contra el València sí que estan.
2: Bueno, ja dic, jo esperem el millor Rayo Vallecano, perquè és cert que, bueno, que ells sí, s'han classificat per aquesta final de l'Europa League, però encara queda molt. Ells tenen 43 punts després de l'empat ahir davant el Girona, i com estem dient, també tenen opcions de jugar per Europa, que per cert, aquest empat ahir del Rayo Vallecano i del Girona ha fet que l'Oviedo ja matemàticament hagi baixat a segona divisió, l'equip Carballó. Bueno, pues el dicho, lo que han dit, a guanyar-li al Rayo Vallecano, i a veure si el València en este final de temporada, en estes tres últims partits que resten, pues pot pensar en algo més i mirar cap amunt en la taula de la classificació. Que per cert, ja coneguem els horaris dels dos últims partits de Lliga, el que jugarà el València, ja dic, després del Rayo Vallecano a Noeta, davant la Reial Societat, este diumenge, a les 6 de la vesprada, però ahir també coneguérem l'últim partit de Lliga en Mestalla, jornada unificada, Vicent.
3: Correcte, jornada unificada, eixa última jornada que òbviament el campionat no se podrà decidir perquè ja està decidit, és el propi Barça el que va guanyar esta lliga, però sí que estarà en joc moltíssim, Robi. De fet, va ser una última jornada i penúltima unificades que van a ser una autèntica passada. Sí que és de veres que pues esperem i pareix que va ser aixina, però jo en això del futbol no m'atrevisc a donar res per sentat, que el València no jugarà res mal en quant al descens, però a veure si tenim sort, encara que la sort es provoca i hi ha algo en joc en aquestes jornades unificades. Recordem, contra Real Societat este diumenge a les 7 de la vesprada i contra el Barça, que vam conèixer ahir l'horari, el dissabte 23 a les 9 de la nit.
2: Bueno, pues això és el que li espera al València en este final de temporada, en estos tres últims partits, 9 punts per disputar-se. A veure si el València és capaç, ja dic, de guanyar-li el Rayo i després, pues, poder somniar, per què no, i lluitar per eixa sèptima plaça en eixes dos últimes jornades de Lliga. Continuem així en l'informatiu del València, ara contant més coses del juvenil, buscant la remuntada en la Copa de Campions, el València femení pensant també en el partit de tornada de semifinals del playoff d'ascens. Moltes coses encara les que tenim que contar avui així.
4: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
1: El Valencia Club de Fútbol Femenino juega el partido de vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Liga F. El domingo 17 de mayo, a las 12, en el Antonio Puchades contra el Club Deportivo Alba Fundación. Hazte con tus entradas desde 5 € en valenciacf.com. La vostra veu, la nostra força. Junts, juntes, és possible. El Nou Més d'Allà. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
5: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
6: ¡Arranca el partido! Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano.
1: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! Emocionarte con los tuyos por la noticia de ese nuevo fichaje. El cosquilleo en el estómago antes de un partido del Valencia. Recordar la primera vez que entraste en Mestalla de la mano de tu padre o de tu abuelo. Hay cosas en el mundo del fútbol que nos saben muy bien. Pero lo que tenemos claro en Salsas Chobi es que cuando las vivimos juntos, nos saben mucho mejor. Salsas Chobi. Juntos la vida sabe a más. Salsas Chobi, siempre junto al Valencia Club de Fútbol. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
7: VCF Radio, la academia.
2: Ara envia l'actualitat de l'Acadèmia, que evidentment, pues estos dies està centrada en el juvenil, que buscarà la remuntada el pròxim dijous, també, a les 7 de la vesprada, en Granada, coincidirà en horari, en el València-Rayo Vallecano. El juvenil jugarà a Granada, pues, si se partí de tornada, dels quarts de final de la Copa de Campions. Vicent, buscant la remuntada, eh?
3: Correcte, buscant la remuntada, moltes ganes d'aquest partit decisiu en peligro. La població granadina on juga el Granada, césped artificial, València 1, Granada 2, així no van quedar l'altre dia, el passat diumenge, però no obstant, este conjunt d'Uge Rivera, que té qualitat de sobre, jugadors de categoria, així ho han demostrat en Lliga arrasant, I a banda, pues jo personalment crec que moltíssim en aquest equip, crec que els xics el poden fer, al final és un 1-2, tampoc és un 0-4, però bueno, recordem que la temporada passada, en el quart de final, el València juvenil va remuntar un 3-0 front al Barça, que venia de guanyar Youth League, la Copa de Campions, és a dir, la Champions League juvenil, pues venia guanyant el Barça i remuntarem un 3-0 en sa casa. O sigui que imagina no somiar. També recordar que tant Eugen Rivera com jugadors d'esta plantilla coneixen ja la competició, algo molt important perquè l'han jugat, no és el mateix això que anar de noves, com sí que va el Granada, a veure com se manegen en esta situació. I l'altre dia, pues ja te dic, un 1-2, el València s'adelantava per mitjà d'Adrián Ochoa, 22 gols, màxim golejador del juvenil, la seva primera temporada. Ara després l'escoltarem en la prèvia del partit, però com dic, confie del tot en estos xics, crec que el poden fer de sobra. 1-2, no és un 5-0, tot el contrari, en un 1-0, en un 0-1 aniríem a la pròrroga, en més d'un gol, pues la València estaria en aquesta Final Four, encara se desconeix la sede, però recordem que si passem esta eliminatòria ens enfrontaríem en la Final Four front al campió del Real Madrid, Athletic Club. En el primer partit ha guanyat el conjunt blanc 2-0.
2: Important és que els jugadors continuen creient i creuen, perquè escoltem el davanter Adrián Ochoa, l'autor del gol de l'altre dia, que volen pegar-li la volta a l'eliminatòria el dijous a Granada.
8: Es un partido que se decidió por pequeños detalles, pero al final el equipo yo creo sigue teniendo la misma mentalidad, que es la de ir a ganar. Al final durante toda la temporada se vio como puede ser con Levante, el Barça, cualquier tipo de equipo. Al final vamos, como dice nuestro lema, fuego. Evidentemente al final esto es fútbol. Me refiero así como un día como hoy te puede ocurrir de que te metan esos dos tiros que al final tampoco, o que generan mucho más. ¿Quién dice que en la vuelta nosotros no podemos hacer lo mismo? A ver, al final es un partido más físico, me refiero, porque al final tú... Ellos generan con una línea de 5 que tengas que correr mucho al final. Y al final es intentar presionar, generar que tengan sus errores y al final intentar aprovechar como el primer gol nuestro, que es al final una jugada buena colectiva que nos filtra un pase y haga gol.
2: Adrián Ochoa, que continúa creyent en poder pegarle la vuelta a esta eliminatoria el dijous a Granada. L'equip d'Euge Rivera, Vicent, que avui ha continuat entrenant-se i preparant ixe partit.
3: Continua entrenant-se l'equip en vista, pues, ja t'he dit, de completar ixa remuntada que té que fer el dijous a les 7, la mateixa hora que juga el primer equip. Estarem en els dos ulls, perquè no se televisa mirant al primer equip, però en els ulls també escoltant com va ixe València juvenil. Tu estaràs en la narració del primer equip, però si passa algo, Robi, o si els nostres xics són capaços de remuntar, que segur que sí, o si passa algo molt ressenyable, pues ahí estic jo per a contar-lo, ja siga a través de la emissió o a través també de les xarxes socials en Acadèmia València CF, el juvenil que, pues recordem, va guanyar la Lliga, el campionat de Divisió d'Honor, en els últims 7 partits, 7 victòries, així acaba el conjunt juvenil i pues ara intenta també remuntar i anar contracorrent en una Copa de Campions en la que l'any passat, repeteix perquè hi ha una part important de la plantilla que va estar l'any passat, pues intentaran fer-lo com l'any passat, remuntant, que van remuntar a Barça, després en la semifinal van remuntar a Madrid en l'últim minut en ese gol de Otorbi, i en la final finalment van córrer contra el Betis, molt d'honor i per ese honor intentaran guanyar en Granada.
2: El juvenil, el dijous a les 7 a Granada buscant ixa remuntada i com ha comentat Vicent Burgueta, ahí estarà també per a contar-nos el partit, per a contar-nos tot el que passe. Coincidirà en horari en el València-Rayo Vallecano del dijous a Mestalla, però Vicent Burguete, esperem que ens conte la remuntada i la contarem en directe en el nostre partit del dijous. Anem a parlar ja també del València femení, que estan pensant les jugadores de Miquel Crespo ja preparant també aquest partit de tornada del pròxim diumenge a les 12 del matí, així en el Antonio Puchades davant l'Albacete. Van empatar 0-0 en la nada, el passat cap de setmana. I ara, pues, juguen a casa i amb l'ajuda de l'afició del Puigades, pues, volen aconseguir el passe per a la final del playoff d'ascens, per a tornar a l'èlit del futbol femení. Miquel Crespo feia eixa crida, l'entrenador del València femení, a l'afició per a que vinga el diumenge, així l'Antonio Puigades, i poder classificar-se per a la final del playoff.
9: Y hay que seguir, ¿no? Hay que seguir en esa línea, sabiendo que bueno, pues que ahora que en casa con nuestra gente, pues podemos rematarlo, ¿no? Hay que va a ser un partido diferente, va a ser un partido con un contexto completamente diferente al que nos hemos encontrado, pero el equipo compite, ¿no? El equipo compite y el equipo merece. Por lo tanto, ojalá veamos un Puigades lleno, porque eso va a marcar las diferencias, ¿no? Así que bueno, ahora recuperarnos bien y tratar de preparar lo que va a ser una final en toda regla, ¿no? O sea que bueno, resultado injusto por los merecimientos, pero bueno, que sigue manteniéndonos en ventaja para la vuelta y con ganas de que empiece el partido de vuelta.
2: Miquel Crespo preparant ja el partit de tornada davant l'Albacete, buscant ixa classificació per a la final del playoff d'ascens. L'altra eliminatòria, recordem, és entre el Villarreal i Osasuna. El Villarreal que porta també, pues, avantatge perquè va guanyar i sembla que podria ser el rival en la final del playoff d'ascens per a tornar a l'elit. Seria un derbi, pues, de la Comunitat Valenciana, el València femení davant el Villarreal. Però primer n'hi ha que rematar la faena el diumenge a les 12, així en l'Antonio Puigades, nixe València femení al Basete, que també vos contarem així en VCF Media Radio. I Vicent, les que continuen celebrant l'ascens a segona federació són les xiques del filial femení, en ixe record i en ixa dedicatòria tan especial per al seu entrenador, per a Fernando Martín.
3: Un ascens molt emotiu el que van viure el passat diumenge en la ciutat esportiva de Paterna, les nostres xiques del filial femení, que ja són de segona federació en ixa eliminatòria, pues que va ser prou plàcida, un global de 9-0, 7-0 en la ida, 12-0 en la tornada en la ciutat esportiva de Paterna. Aixina que el nostre filial que li és tot a tir, i esperem que també li isca tot de categoria, les de Miquel Crespo, este diumenge a les 12 en Antonio Puigades, la segona tanda d'eixa eliminatòria de semifinal de playoff a Liga F. Per altra banda, com deia Robi, pues el Villarreal es va a més a domicili imposar a l'Osasuna 1-2, però Robi, si en un cas hipotètic que els nostres xiques ho feren i també les groguetes, recordem que València i Villarreal ja s'han enfrontat en Lliga, ja han sigut rivals, de fet són rivals habituals, i este any, Robi, tenim el gol averats a favor, que no serveix de res en quant al playoff, però per almenys emocionalment, pues al final sí que compta, així que pues, ja veurem com es dona.
2: I ja dic, continuem mirant al cel les jugadores del filial del València Avenir per a dedicar-li aquesta victòria al seu entrenador, a Fernando García. De fet, Víctor García, el que s'ha fet càrrec de l'equip, ho tenia molt present el passat diumenge en aquestes celebracions.
10: Porque es un grupo extraordinario, como tú bien dices, la temporada ha sido complicada por lo que nos pasó con Fer, que lo hemos tenido siempre muy presente con nosotras, y es un orgullo, pues, haber cumplido el objetivo y poder dedicarle el campeonato y ahora el ascenso. Ha sido una temporada muy regular, no hemos perdido ningún partido, somos invictas, entonces no podría destacar ningún momento al alza, sino todo lo contrario. Cada partido ha sido un disfrute, la gente que ha venido a vernos han disfrutado mucho de nuestro juego y la verdad que muy contento.
2: Així acabem este informatiu del València d'este dimarts 12 de maig.
1: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informatiu. Van a escuchar una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?

0: Gionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
1: VCF Radio. Amunt València.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem un dia més en l'informatiu del València, l'informatiu d'USF Media Ràdio d'este dimarts, 12 de maig, on Pepelu, un dels capitans del València, va ser avui el gran protagonista d'este informatiu. En Pepelu ara, en uns minuts, estic així en estos estudis José Manuel Reina, a la ciutat esportiva de Paterla, anem a parlar del moment de l'equip després de l'important victòria a Bilbao del passat cap de setmana i mirant ja al partit d'este dijous, perquè això no para i tenim ja jornada intersemanal el dijous a Mestalla a les 7 de la vesprada davant el Rayo Vallecano. Pararem d'eixe partit i del sentir que ja en el vestidor del València, l'equip, els jugadors, l'entrenador Carlos Corberán només va acabar el partit a Bilbao. Pràcticament totes les declaracions que escoltaven anaven dirigides en que sí, que la victòria era important, que s'havien aconseguit els 42 punts, però que volien més, que volien continuar guanyant i el pròxim partit a Mestalla davant el Rayo Vallecano era molt important per oferir ixa victòria a l'afició a Mestalla, que s'ho mereix després d'un any de molt de patiment i també evidentment per acabar el millor possible la temporada. Bueno, pues ara de seguida estarà per ací Pepelu, perquè ja diem, si el València fora capaç de poder-li guanyar el dijous al Rayo Vallecano, pot assegurar ja pràcticament la permanència en aquests 45 punts i mirar cap amunt en la taula de la classificació, perquè miren com està esta lliga. El València, a hores d'ara, està a 5 punts per dalt del descens, però també està a 3 punts d'eixa sèptima plaça que donaria competició europea, que donaria la Conference League. Una victòria davant el Rayo Vallecano, pues bueno, podria fer que el València albergara esperances de cara a les últimes dos jornades de Lliga, a Noeta davant la Real Societat i l'últim partit de Lliga amb Estella davant el Barça, tenint alguna opció de poder lluitar per eixa sèptima plaça. És cert que el València té per davant també molts equips, però qualsevol cosa pot passar i lo primer, ja diem, que vol l'equip i els jugadors és guanyar-li el dijous al Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano, per cert, que ahir va tancar la jornada, va empatar davant el Girona, arribarà a Mestalla en 43 punts, pràcticament també salvat, però també tenint opcions de lluitar per eixa sèptima plaça, encara que ells, bueno, pues, també ja en eixa fita històrica que han aconseguit, que és el jugar per primera volta en la seva història una final de la Conference, poden estar pensant més en la final. Però bueno, ara ho comentem tot en este informatiu del València. Saludem ja al nostre company Vicent Burguete. Vicent, què tal?
2: Hola, bona vesprada, Robi, com estem?
1: Bueno, pues, ja dic que, pues, pensant en aquest partit del dijous davant el Rayo Vallecano, esperant el nostre protagonista, a Pepelu, uns minuts que estarà per ací, i, bueno, pues, ja dic, en aquest sentir que té el vestidor del València, pues, buscant la victòria a Mestalla.
2: El sentit que té el vestuari i el que ha de tindre l'afició i tots, perquè l'equip vol els 3 punts el pròxim dijous i no queda altra, no contemplem altra cosa que no siga els 3 punts. Pot ser el que siga, després podrà passar el que siga, però la intenció, ja t'he dit, són sumar 3 punts per a apropar-te a aquests 45. Que claro, con ellas, Robby, pues al final es obvio que no es una temporada buena, pero es que si sumes 3 puntos y es de mes equipos no sumen, pots colarte casi en prácticamente en competición europea, pero que vejam com está la lliga. De fet, a dia de avui, matemàticament, solament hi ha 6 equips salvats en primera divisió a falta de 3 jornades, algo totalment atípic, Robby, per a que ens fem una idea de com està la lliga i la classificació.
1: Evidentment, en 42 punts que té la València, matemàticament encara pues, no està assegurada la permanència, això és cert. Bueno, n'hi ha 43 punts que té el Rayo Vallecano. A lo millor ni en el 45 estaria assegurada matemàticament la permanència, si el València fora capaç de guanyar, però bueno, pues ja estaria virtualment salvat i aconseguir aquesta permanència, i ja dic, però clar, com la diferència és, està a 5 punts per dalt de descens, però a 3 de la 7ª plaça, pues bueno, tot fa poder pensar que encara se podria lluitar. Bueno, pues ara ho comentem tot de seguida amb el nostre protagonista, que estarà per ací, perquè l'entrenament pues bueno, ha finalitzat fa uns minuts ací en la ciutat esportiva de Paterna, on l'equip ha continuat preparant ixe partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Avui de nou entrenament, Vicent, en quines novetats, contanos?
2: Pues ya contábamos ayer que Lucas Beltrán tornaba en el equipo, que completaba toda la sesión, y hoy el que ha completado toda la sesión ha sido Thierry Rendall, que en ese lateral derecho, pues Corberán va a tener otra opción. Su match a Renzo Sariba, que está teniendo un rendimiento espectacular. Yo creo que se ha adaptado de categoría durante la narración de la tele día de Jen. Pues Thierry, ahora también es a 3 efectivos que suma Corberán. Es a decir, en la última semana Corberán suma a 3 efectivos más: a Aguirre Zabala en portería, a Lucas Beltrán y a Thierry Rendall.
1: Bueno, pues esperaré también a ese último entrenamiento en el día de demá. Bueno, per a conèixer si Lucas Beltrán pot entrar ja en la convocatòria. Ahir va entrenar amb els suplents, va completar tot el entrenament. Avui també l'argentí, jo crec que està en més possibilitats de poder entrar en una convocatòria. Thierry és cert que ahir va fer només una part de l'entrenament, avui sí que ha completat tota la sessió de treball. Ell ve d'una lesió de llarga durada i veurem si podria estar en la convocatòria. Jo crec que ja pensant més per a Noeta, per al partit davant la Reial Societat. Però sí, se van recuperant jugadors. Julen Aguirre Zabala, l'altre dia el porter basc, ja va entrar en la convocatòria, ja ha recuperat de les seues lesions. No jugava, recordem, Julen Aguirre Zabala des del passat 3 de gener, que se va lesionar el partit davant el Celta de Vigo, però bueno, ja està també pues, disponible. Recordem que van viatjar tant Lucas Beltrán com Thierry, al igual que Fulquier, van estar en aquesta convocatòria pues, per allò de fer pinya, de fer unió de cara a aquest partit important que tenia el València davant l'Atleti de Bilbao. Però la bona notícia és el que estem contant: Thierry, que ja ha completat l'entrenament, Lucas Beltrán, que també pot estar disponible per a aquesta convocatòria de demà, últim entrenament, i demà també pues, la roda de premsa del míster, de Carlos Corberán, en la prèvia del partit, que vos oferirem com sempre a través de l'app, per la web del València, el canal de YouTube, i escoltar-la com sempre per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores, com cada dia també podeu veure i escoltar aquest informatiu del València. De l'entrenament, algo més, Vicent?
2: De l'entrenament, no res, és el que vos hem contat. Lucas Beltrán, Thierry Rendall, que per fi ha aconseguit pues, completar i sessió en el primer equip, i pues, òbviament, dic primer equip perquè també ha hagut presència de jugadors del Mestalla, que veurem si fa falta tirar d'una manita. Van acabar molt bé la temporada, però pues, això és tot, Robby.
1: Bueno, pues això en quant a l'entrenament. Demà, ja dic, escoltarem al míster en roda de premsa de cara al que pot ser pues, l'equip titular, l'alineació que planteja pues, Carlos Corberán de cara a aquest partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Bueno, jo crec que pot donar continuïtat el míster a l'equip que va jugar davant l'Atleti Bilbao, que va aconseguir la victòria. l'equip, ja ho comentàrem, va aconseguir una victòria molt treballada, l'equip era un València molt serio, segur en defensa, un equip ordenat, parlarem del bon treball defensiu que va fer l'equip, d'aquest equilibri també que li va donar el doble pivot Guido Rodríguez Pepelu, per davant pues, Javi Guerra fent la mitja punta i en llibertat de moviments. No descartem, Vicent, que puga repetir el míster el mateix 11, no sé si alguna variant tàctica, però bueno, jo crec que poca cosa, per enfrontar-se al Rayo Vallecano,
2: Jo, de fet, no el descarte per res. També tenint en compte que, al igual que assenyalàvem que l'Atlètic Club era un equip que la clau anava a estar en el mig del camp, pues el Rayo Vallecano, igual, l'Atlètic Club tenia pues ahí se mitja punta, Aurean Sancet, que és uno dels jugadors, encara que no estàs tenint una temporada tan bona, és uno dels jugadors més perillosos i determinants de l'Atlètic Club, pues este Rayo, aquí té Robi, ahí sí Palazón, en esa posició de mitja punta, encara que a vegades juguen també en la banda. Jo crec que ahí estaran un poquet les claus, no, Robi? Jo crec que el doble pivot entre Guido i Pepelu l'altre dia va ser prou firme, es van complementar els dos jugadors de categoria i, a més, també tots els jugadors que van entrar des de la banqueta van sumar ICE Plus. Veurem com és l'alineació de Mestalla, perquè Corbera no sol canviar el 11 de Mestalla a jugar a domicili. Jo pense que si hi ha algun canvi en l'alineació pot ser a lo millor Sadik per Hugo Duro, perquè Sadik és el que sol ser titular en Mestalla. Però, llevant això, jo crec que serà un 11, si no molt, bueno, si no calcat, serà molt, molt, molt pregut.
1: Bueno, veurem, el que està clar és que després d'aquesta important victòria del València a Bilbao, l'equip jo crec que va fer un molt bon partit i ara pues, n'hi ha que donar continuïtat a aquesta victòria i a aquest bon xoc i a aquestes bones sensacions que va oferir el València el passat dissabte, este dijous, en Mestalla davant l'Atleti de Bilbao. I està així ja el nostre protagonista, un dels capitans del València, Pepelu. No res que ha acabat l'entrenament i amb Pepelu volíem parlar pues, de tot això que estem comentant, de com es troba l'equip després d'aquesta victòria a Bilbao i de com afronten el partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Pepelu, què tal? Com estem?
3: Hola, molt bé, la veritat, contents després d'una victòria i ja pensant en el següent partit.
1: Bueno, i com està l'equip? Com esteu?
3: Bé, la veritat que, com te dic, al final una victòria sempre reforça positivament el que havíem treballat i en ganes d'arribar el dijous a Mestalla en la mentalitat de eixir a per totes, de guanyar el partit i donar-li una alegria a l'afició.
1: Perquè la victòria a Bilbao va ser molt important, la que va aconseguir l'equip.
3: Sí, la veritat que sí, sabíem la situació en la que arribàvem, érem molt conscients. L'equip jo crec que des del principi va afrontar el partit com es devia afrontar i des del principi es va veure un equip mentalitzat en anar a per la victòria.
1: Ara n'hi ha que continuar, perquè bueno, només va acabar el partit el capità José Luis Gallá, el míster Carlos Corberano va dir, bueno, sí, hem aconseguit la victòria, és important, tenim 42 punts, però n'hi ha que continuar guanyant.
3: Sí, el partit ja ha passat, van aconseguir lo que volíem i com van dir ells, al final la nostra mentalitat té que ser així el dijous en Mestalla en la màxima confiança en la mateixa idea de des del principi anar a guanyar el partit.
1: Sí, perquè ara ve aquest partit del dijous, jo crec que n'hi ha que oferir un bon partit, guanyar a Mestalla, crec que també Mestalla i l'afició jo crec que se mereix que feu un bon partit i que aconseguiu el triomf i bueno, i continuar en eixa lluita, Pepelu.
3: Sí, la veritat que sí, l'equip té moltes ganes de tornar a Mestalla després de l'últim partit, que l'equip té aquesta espineta de que, pues, que no van eixir les coses i com tu dius, des del principi donar eixe plus, sabent que la gent el va donar i donar-los una alegria i una victòria.
1: Perquè Mestalla sempre ha estat ahí al vostre costat i Mestalla sempre vos ha donat molta força.
3: Sí, al final sempre ho hem dit, tota l'afició i l'equip té que estar junt perquè és quan millors resultats s'han tret de Mestalla i Mestalla té que ser un fortí i més ara en la situació en la que arribem i després d'una victòria important l'altre dia.
1: Queden dos partits a casa, este el del dijous davant el Rayo Vallecano, l'últim davant el Barça, i n'hi ha que acabar el millor possible.
3: Sí, és la idea. Al final, com tu dius, eixir des del principi mentalitzats en aconseguir la victòria i acabar bé la temporada davant d'ells perquè s'ho mereixen.
1: Quin Rayo Vallecano espereu el dijous? Perquè ahir empataren davant el Girona, ells tenen 43 punts. Bueno, jo crec que ells també van a continuar lluitant per aquesta sèptima plaça, que està ahí, que marca ara, hores d'ara, el Getafe. No sé si estaran pensant també en la final de la Conference, que per a ells és una fita pues, històrica. Vosaltres quin partit espereu?
3: Bueno, al final esperem el mateix Rayo que du Joan tota la temporada, que és un equip intens, que no regala cap partit. Sabem la seva idea perquè pràcticament sempre juguen igual, però bueno, nosaltres, com te dic, mentalitzats perquè depèn de nosaltres, perquè si nosaltres estem bé, si nosaltres estem junts a l'afició, estem convençuts de que anem a guanyar aquest partit.
1: Estàvem parlant del partit davant l'Atleti de Bilbao, que n'hi ha que donar, i jo crec que aquesta continuïtat, aquest bon xoc que va oferir pues, l'equip, aquesta serietat, aquest ordre, la veritat és que el València en Bilbao va aconseguir un partit, jo crec que una victòria molt treballada, però també una victòria molt d'equip, no?
3: Sí, això té que ser sempre. Al final, lo primordial és ser un equip, saber com fer les coses, saber, òbviament, sempre el partit pot canviar perquè no sabem en alguna circumstància el rival, però la idea de donar-ho tot, d'anar a per ells, d'estar sempre junts, té que ser algo primordial per a nosaltres.
1: Aquesta victòria també vos ha alliberat un poc més, no?
3: Sí, totes les victòries al final donen aquest plus de confiança a l'equip i sabíem que arribàvem en un moment pues, un poc complicat per la classificació, però ara l'equip pues, té que demostrar que lo de l'altre dia ha servit.
1: Pepelu, de central, ajudant a l'equip, sacrificant-se, l'altre dia tornaràs al doble pivot en companyia de Guido. Pepelu sempre està ahí per al que faça falta.
3: Sí, sempre ho he dit. Al final jo sempre vull jugar. On me fique l'entrenador vaig a complir perquè l'equip és el més important i l'altre dia pues, en aquesta nova posició per així dir-ho en Guido pues, també vaig sentir còmode perquè al final jo crec que tots els jugadors podem adaptar-nos i ser compatibles dins de l'equip.
1: El missatge jo crec que el teniu molt clar l'altre dia quan va acabar el partit i el llançàreu i bueno, tu ho acabes de dir, tots junts n'hi ha que buscar pues, ixa victòria el pròxim dijous a l'estadi de Mestalla i en això esteu.
3: Sí, és que té que ser aixina. Al final nosaltres com a equip sabem que tenim que donar des de principi eixa extra i sabem que estem convençuts de que eixa extra i l'afició pues, és molt difícil que altres equips traguen punts de Mestalla.
1: Pepelu, gràcies. Ara heu acabat l'entrenament, però aneu a continuar. Sé que encara teniu treball per davant, així que te deixem i continuem per a seguir així l'informatiu de València.
4: Hola, sóc Pepelu. Viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
0: Amb 42 punts en el caseller i a falta de 3 partits per a que acabe la Lliga, ens hem de deixar la pell per tractar de sumar els màxims punts possibles. Primera parada, Mestalla. Este dijous, des de les 6, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de Twitch, València, Rayo Vallecano. Després de la important i tranquil·lisadora victòria en Bilbao, hi ha que lluitar els nous punts que queden, amb ambició. I els primers en joc són contra l'Eurorrayo. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. El València Rayo Vallecano a la Ràdio del Sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Conéctate al sentimiento. Conéctate a VCF Media Radio. Conéctate al 92.6 FM.
1: Continuem en este informatiu després d'haver parlat amb Pepelu, el que hem acomiadat, perquè ja dic que ells acaben d'entrenar, però van a continuar així en la ciutat esportiva de Paterna, preparant ixe partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Vicent, que Pepelu té clar i vol continuar guanyant, brindar-li ixe triomf a Mestalla i a l'afició el dijous davant el Rayo Vallecano, eh?
2: Un Pepelu que és un autèntic, com bé haveu dit, un autèntic comodí, ja t'he dit, que com a central, com a mig centre, que és la seva posició natural, i un Pepelu que, ho té molt clar, és un dels jugadors en pes de la plantilla, perquè és un jugador, pues, bueno, ja sabem, valencianista al 100%, i pues, òbviament està en l'afició, està en Mestalla, i un Pepelu que, com ha dit, pues, volen els tres punts, volen que Mestalla estiga pues, com està sempre, sempre està al peu del canyó, i jo, Robi, no tinc dubte de que el valencianisme, recordem, en l'últim desplaçament a Sant Mamés, més d'un poquet més de 300 persones van desplaçar-se a Bilbao per a veure com el València guanyava després de 7 anys en ixe partidàs, també de Pepelu, que per cert va fer 7 recuperacions. No és gens fàcil, és una xifra que és per a destacar, per a assenyalar. I pues, jo te dic, Robi, Pepelu està convençut que el dijous en Mestalla anem a per este punt.
1: Bueno, i jo i comentàvem en l'apertura d'este informatiu, en la portada, un poc el sentir que tenia el vestidor del València, l'equip, els jugadors, l'entrenador, Carlos Corberà. Només va acabar el partit davant l'Atleti de Bilbao, no? Ixe missatge, ixes declaracions que van eixir. Sí, sí, la victòria d'avui era important, 42 punts, però volem més, volem continuar guanyant. Li ho hem dit també a Pepelu, no? Que és el que volen fer per acabar el millor possible esta temporada, ha dit un dels capitans de l'equip, no? Però ja dic, vull que escoltem avui també a lo que va dir Dimitrievski. Va ser, pues, l'heroi, el salvador de l'equip, perquè va evitar, pues, en ixa parada, en ixa mà espectacular que li va traure a Unai Gómez, al davanter de l'Atleti de Bilbao, va evitar l'empat de l'equip basc. Però Dimitrievski, ja dic, quan estava valorant la victòria amb l'Atleti Bilbao, també deia, sí, però ahora volvemos a ganar en Mestalla.
5: Ahora pues vamos a seguir el mismo camino. Tenemos un partido próximo contra Rayo muy importante en nuestra casa, con nuestra gente. De parte de mí, de todo el equipo, tenemos ganas de ganar un partido en Mestalla, de celebrar con la gente, de cantar, de estar juntos, porque ellos se lo merecen.
1: Bueno, pues això és el que comentava Stole Dimitrievski, però això ho va dir Dimitrievski. Ahir escoltant el que va dir també José Luis Gallà, el míster, Carlos Corberán, tots, Vicent, i acabem d'escoltar a Pepelu, pues, pensant en aquest pròxim partit de Mestalla, del Rayo Vallecano, i d'oferir-li aquesta pues, victòria i un bon partit, ha dit Pepelu, fer un bon partit també a Mestalla, que s'ho mereix.
2: Home, és que imagina't, Robi, que al final si el València suma aquests 3 punts se fica en 45, i és el que hem dit, òbviament, no és per a tirar coets la temporada del València, però per X o per Y la Lliga ha volgut que el València, i no dic que s'ha de parar l'Europa al 100%. Òbviament, simplement s'ha de parlar de sumar els 9 punts que queden, perquè Robi, jo pense que l'equip, si juga conforme va jugar en Bilbao l'altre dia, pues per què no? També era improbable guanyar en Sant Mamés, on sols havies guanyat 17 vegades en tota la història, és a dir, 17 vegades de 90 possibles, 51 derrotes. Ara ja tens 18 victòries en tierra complicada, com és Sant Mamés. Així que, Robi, si guanyarem l'altre dia en Sant Mamés, a pesar de que les estadístiques es deien que molt segurament no ho feies, per què no podem sumar 9 punts que t'aniries a 51? I en 51 punts, en la Lliga conforme està, no vull dir-lo, però pots somniar coses grans.
1: Evidentment, el València, en estos moments, i bueno, de cara a afrontar esta jornada 36 de Lliga i se partit davant el Rayo Vallecano, està a 5 punts per dalt del descens que marca l'Alavés, però també està a 3 punts de la sèptima plaça de la Conference League, que en aquest moment el que té aquesta plaça seria el Getafe. És cert que, com hem dit, n'hi ha molts equips per davant del València. Està l'Osasuna, està el mateix Rayo Vallecano, l'Atleti Bilbao, la Real Societat i el Getafe. Però, bueno, jo crec que si el València és capaç de guanyar-li al Rayo Vallecano este dijous en Mestalla, pues jo crec que tindria, o arribaria en opcions també matemàtiques, perquè és cert que matemàticament no ha aconseguit el València encara la permanència. A lo millor ni guanyar-li el Rayo Vallecano 45 punts, tal i conforme està d'apretada, però sí que estaria més a prop de mirar cap amunt a aquestes posicions europees i de poder-se-la jugar en les dues últimes jornades de Lliga, a Anoeta davant la Real Societat i l'últim partit de Lliga en Mestalla davant el Futbol Club Barcelona, Vicent.
2: Bueno, és que, fixa't, per dalt del València, pues estan Getafe, el del que tens el gol haveràs guanyat, Real Societat, que també el tens guanyat encara, que tens que jugar ese segon partit encara, Athletic Club, també, gol haveràs guanyat, i Rayo Vallecano, que tot se decidirà, i en l'Osasuna estàs empatat en quant a gol haveràs, Robi, és a dir, que clar, si ja parlàvem que per la part de baix tenies el gol average guanyat en quasi tots, pues en estos, a falta de jugar contra Real Societat i Rayo en aquestes tres jornades que queden, pues també, el gol average està de la teua banda, com a mínim estàs empatat. És a dir, que contra ningú, contra cap dels equips tens el gol average perdut. Veurem el que passa contra el Rayo i allí en Anoeta contra la Real Societat, però optimistes, la mirada ja te dic. Jo crec que no és ni descens ni Europa, és simplement la clau de tot, sumar 9 de 9 punts o els màxims punts possibles en estos 9 que queden.
1: Evidentment, el repte i l'exigència és màxima. Evidentment, si el València fora capaç de sumar els 9 punts que resten per disputar-se en aquestes tres últimes jornades, pues estaríem parlant almenys d'una altra cosa. Però n'hi ha que anar partit a partit, poc a poc, el dijous Mestalla, davant el Rayo Vallecano, que també pues, el Rayo Vallecano, com li hem preguntat a Pepelu, ells pues, bueno, van empatar a nit davant el Girona, tenen 43 punts, també ells tenen opcions, al igual, si estem parlant de València, pues mira el Rayo Vallecano, que té un punt més que el València. També tindrien opcions de lluitar per Europa via Lliga, però és cert que el Rayo Vallecano està ja classificat per eixa final de la Conference, és una fita històrica per a ells i també això pues, pot fer que estiguin pensant més en eixa final. Bueno, el ben cert és que juguem a casa, juguem a Mestalla i, com deia també Pepelu, la força de Mestalla en l'ajuda de l'afició. Si el València és capaç d'aconseguir ixe triomf, pues, ja dic, podem somniar en reptes majors.
2: Bueno, Robi, és que imagina't que en esta jornada que començarà, la jornada 36, pues, hi ha partits que són molt importants per al València, tant mirant pa cada dalt, que és on mira l'equip i on s'ha de mirar, cuéntame, ya que la permanencia está virtualmente, pero no matemática, pues hi ha enfrontaments entre rivals d'Europa i rivals que estan en la zona baixa molt importants, com per exemple avui sí que és de veres que juga el Celta Llevant, però sobretot demà pues toca un Espanyol Athletic Club molt important i un Getafe Mallorca. Tens que estar ahí mirant. Crec que és un bon símptoma que d'una jornada a Tarrobi hagem passat de mirar a ese Elx a la vez a mirar al Getafe Mallorca, que jo crec que és també un bon símptoma de que l'equip va pa cadalt, que l'equip està mirant a esa zona pues, dels equips que tenen una puntuació més acumulada i que no miren tant en esa urgència, en esa soga al coll del descens a falta de 3 jornades. També el mateix dia que tu t'enfrontes al Rayo Vallecano està un Girona-Real Societat molt interessant, Robi, en esta jornada 36, i veurem com se dona la cosa, però el València que ha de sumar els 3 punts, o vol sumar els 3 punts, ja el futbol i el que passa, passa, però a veure, sí que és de veres que també, excepte esa última tropeçada front a l'Atlético Madrid, el València quan ha tingut que guanyar en Mestalla ho ha fet i me remonte al dia del Girona, que és l'últim partit d'un rival directe que vam tindre en Mestalla i al final l'equip ho va traure.
1: Bueno, pues ara continuem comentant pues bueno, el que l'espera a València en aquest partit el dijous a Mestalla i també la jornada que comença avui, que també tenim que mirar a aquests rivals del València. Ho comentem tot ara sí en l'informatiu.
6: Hola, soy Sole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
0: Amb 42 punts en el caseller i a falta de 3 partits per a que acabe la Lliga, ens hem de deixar la pell per tractar de sumar

0: club que pues involucra al València en el aspecte de que hi ha equips que estan pues per baix i per dalt. L'Atlètic Club, que va ser l'últim rival. També el Getafe Mallorca, que jo crec que és molt important, Robi, tenint en compte que el València pues al final està, ja t'he dit, a res del Getafe, a 3 puntets.
1: No, si guanyem... La jornada, anem a veure com va desenrotllant-se, però evidentment per baix la cosa pues està molt apretada, com estem pues comentant, perquè continuen pues està el Girona, l'Espanyol, el Mallorca en un triple empat a 39 punts, però estan a 2 del descens, al igual que l'Elx, el Sevilla 40 punts, València 42, Osasuna 42. Vull dir jo que en estos enfrontaments que van a haver, jo crec que pot determinar molt la part baixa, però també el que estàvem comentant, la lluita per eixa sèptima plaça. Així està esta lliga, no? Per tant, jo crec que la jornada promet, Vicent.
0: De fet, el Rayo Girona de nit va ser un bon reflex de lo que està siguent esta lliga, perquè el Rayo s'avançava en els minuts finals i quan tot... Bueno, atenció, perquè se adelantava en els últims minuts, però en Alemão, que acabava d'entrar al camp, com s'ha dit que l'altre dia s'esma més, i quan tot pareixia en casa del Rayo que el Girona estava un poc cau, apareix Estuani, un viejo matador, per pues donar-hi ese empat al Girona. Per això te dic que al final, quan pareix que el Rayo es pot distanciar tant del descens i anar a Europa, i el Girona està un poquet pues baix, tocant un poquet del fons, pues aplega el Girona i contra tot pronòstic marca ese gol que libera l'empat, i un Rayo, Robi, que fora de casa és altre, molt diferent al que és en Vallecas. En Vallecas està mostrant una molt bona versió, de fet solament han perdut 2 partits en tota la temporada, però és que fora, a domicili, han perdut 10 partits en Lliga. A veure si en Mestalla pot ser el partit número 11 que dicen punts.
1: Bueno, pues el Rayo Vallecano, que parlaves de bueno, els partits fora de casa, està mirant jo els precedents dels últims enfrontaments així a l'estadi de Mestalla. La veritat és que no són massa favorables, però bueno, lo que diem sempre, les estadístiques estan per a trencar-se, perquè el València no li guanya al Rayo Vallecano a l'estadi de Mestalla des de fa 8 anys. Temporada 2018-2019, Marcelino, entrenador del València, i marcaren pues un doble Santi Mina i Kevin Gameiro. Miren si han passat anys. Però bueno, l'altre dia també estàvem parlant de Samamés, on feia molt de temps que el València pues no guanyava, i va guanyar. I bueno, pues el dijous, encara que aquesta estadística ens és desfavorable, perquè ja diem, fa 8 anys que el València no li pot guanyar a Mestalla al Rayo Vallecano. De fet, l'any passat, la temporada passada, perguérem 0-1, encara estava Rubén Baraja d'entrenador. Pues això és un altre repte que té l'equip de cara al partit del dijous, Vicent.
0: Sí, però també t'he dit que, Robi, així com els últims presidents no són molt bons, que no guanyem des de fa 8 anys, que has dit tu, pues al final, com a local, de 22 partits hem guanyat 14, hem empatat 6 i hem perdut únicament 2 en dades de Ciberche. Aixina que, per cert, el jugador que més partits ha disputat en primera divisió en este València Rayo és el capità, José Luis Gallà, en 11 partits. El resultat més repetit, el 1-1, no sé si el firmes, òbviament, mirant per a la permanència, sumar punts, tot és bon, encara que ja estem virtualment salvats, no està fet, però el València, que vol els 3 punts, intentarem pues trencar aquesta ratxa de 8 anys sense guanyar en Mestalla front al Rayo Vallecano. També hem de tenir en compte que alguna temporada han estat en segona divisió, però bueno, un Rayo que ve en eixa mirada ficada en la final de UEFA Conference League, però que no s'enganya la gent, perquè alguns pensen que va vindre així en el equip B, el Rayo Vallecano, i ni molt menys. De fet, ahir en Girona hi ha jugadors titulars que segur que estan en la final de Conference League, segur que estan en l'Eixis, recordem que juga en Alemanya eixa final de Conference League, i un Íñigo Pérez que va segur utilitzar este partit en Mestalla per a rodar als jugadors. Ahir, per exemple, no van jugar futbolistes com Isi, pues veurem si contra el València sí que estan.
1: Bueno, ja dic, jo esperem el millor Rayo Vallecano, perquè és cert que, bueno, que ells sí, s'han classificat per aquesta final de l'Europa League, però encara queda molt. Ells tenen 43 punts després de l'empat ahir davant el Girona, i com estem dient, també tenen opcions de jugar per Europa, que per cert, aquest empat ahir del Rayo Vallecano i del Girona ha fet que l'Oviedo ja matemàticament hagi baixat a segona divisió, l'equip Carballó. Bueno, pues el dicho, lo que han dit, a guanyar-li al Rayo Vallecano i a veure si el València en este final de temporada, en estes tres últims partits que resten, pues pot pensar en algo més i mirar cap amunt en la taula de la classificació. Que per cert, ja coneguem els horaris dels dos últims partits de Lliga, el que jugarà el València, ja dic, després del Rayo Vallecano a Noeta, davant la Reial Societat, este diumenge, a les 6 de la vesprada, però ahir també coneguérem l'últim partit de Lliga en Mestalla, jornada unificada, Vicent.
0: Correcte, jornada unificada, eixa última jornada que, òbviament, el campionat no se podrà decidir, perquè ja està decidit, és el propi Barça el que va guanyar esta lliga, però sí que estarà en joc moltíssim, Robi. De fet, va ser una última jornada i penúltima unificades que van a ser una autèntica passada. Sí que és de veres que, pues esperem, i pareix que va ser aixina, però jo en això del futbol no m'atrevisc a donar res per citat, que el València no jugarà res mal, en quant al descens, però a veure si tenim sort, encara que la sort es provoca i hi ha algo en joc en aquestes jornades unificades. Recordem, contra Real Societat este diumenge a les 7 de la vesprada i contra el Barça, que vam conèixer ahir l'horari, el dissabte 23 a les 9 de la nit.
1: Bueno, pues això és el que li espera al València en este final de temporada, en estos tres últims partits, 9 punts per disputar-se. A veure si el València és capaç, ja dic, de guanyar-li el Rayo i després, pues, poder somniar, per què no, i lluitar per eixa sèptima plaça en eixes dos últimes jornades de Lliga. Continuem així en l'informatiu del València, ara contant més coses del juvenil, buscant la remuntada en la Copa de Campions, el València femení pensant també en el partit de tornada de semifinals del playoff d'ascens. Moltes coses encara les que tenim que contar avui així.
2: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestro partido en la radio del Valencia.
3: El Valencia Club de Fútbol Femenino juega el partido de vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Liga F. El domingo 17 de mayo, a las 12, en el Antonio Puchades contra el Club Deportivo Alba Fundación. Hazte con tus entradas desde 5 euros en valenciacf.com. La vostra veu, la nostra força. Junts, juntes, és possible. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
4: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
5: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
3: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica, productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! Emocionarte con los tuyos por la noticia de ese nuevo fichaje. El cosquilleo en el estómago antes de un partido del Valencia. Recordar la primera vez que entraste en Mestalla de la mano de tu padre o de tu abuelo. Hay cosas en el mundo del fútbol que nos saben muy bien. Pero lo que tenemos claro en Salsas Chobi es que cuando las vivimos juntos, nos saben mucho mejor. Salsas Chobi. Juntos la vida sabe a más. Salsas Chobi, siempre junto al Valencia Club de Fútbol. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
6: VCF Radio, la academia.
1: Ahora envía la actualidad de la academia, que evidentemente, pues estos días está centrada en el juvenil, que buscará la remontada el próximo dijous també, a la sede de la vesprada en Granada, coincidirá en horario, en el Valencia Rayo Vallecano. El juvenil jugará a Granada, pues si se partí de tornada de cuartos de final de la Copa de Campeones, Vicent, buscan la remontada, ¿eh?
0: Correcte, buscant la remuntada amb moltes ganes, dice partit decisiu en peligro. La població granadina on juga el Granada, césped artificial, València 1, Granada 2, així no van quedar l'altre dia, el passat diumenge, però no obstant, este conjunt d'Uge Rivera, que té qualitat de sobra, jugadors de categoria, així ho han demostrat en Lliga arrasant. I a banda, pues jo personalment crec que moltíssim en aquest equip, crec que els xics el poden fer, al final és un 1-2, tampoc és un 0-4, però bueno, recordem que la temporada passada, en el quart de final, el València juvenil va remuntar un 3-0 front al Barça, que venia de guanyar Youth League, la Copa de Campions, és a dir, la Champions League juvenil, pues venia guanyant el Barça i remuntarem un 3-0 en sa casa. O sea que imagina no somiar. También recordar que tanto Euge Rivera como jugadores de esta plantilla conocen ya la competición, algo muy importante porque l'han jugat, no us ho mateix això que anar de noves, com sí que va el Granada, a veure com se manegen en esta situació. I l'altre dia, pues ja te dic, un 1-2, el València s'adelantava per mitjà d'Adrián Ochoa, 22 gols, màxim golejador del juvenil en la seva primera temporada. Ara després l'escoltarem en la prèvia del partit, però com dic, confie del tot en estos xics, crec que el poden fer de sobra. 1-2, no és un 5-0, tot el contrari, en un 1-0, en un 0-1 aniríem a la pròrroga, en més d'un gol, pues el València estaria en aquesta Final Four, encara se desconeix la sede, però recordem que si passem esta eliminatòria ens enfrontaríem en la Final Four front al campió del Real Madrid, Athletic Club. En el primer partit ha guanyat el conjunto blanc 2-0.
1: Important és que els jugadors continuen creient i creuen, perquè escoltem el davanter Adrián Ochoa, l'autor del gol de l'altre dia, que volen pegar-li la volta a l'eliminatòria el dijous a Granada.
7: Es un partido que se decidió por pequeños detalles, pero al final el equipo yo creo que sigue teniendo la misma mentalidad, que es la de ir a ganar. Y al final durante toda la temporada se vio como con Levante, el Barça, cualquier tipo de equipo. Y al final vamos, como dice nuestro lema, a fuego. Evidentemente al final esto es fútbol. Me refiero el, así como un día como hoy te puede ocurrir de que te metan esos dos tiros que al final tampoco, o que generan mucho más. ¿Quién dice que en la vuelta nosotros no podemos hacer lo mismo? A ver, al final es un partido más físico, me refiero, porque al final tú, ellos generan con una línea de 5 que tengas que correr mucho al final. Y al final es intentar presionar, generar que tengan sus errores y al final intentar aprovechar como el primer gol nuestro, que es al final una jugada buena colectiva que nos filtra un pase y haga gol.
1: Adrián Ochoa, que continúa creguent en poder pegarle la volta a esta eliminatoria el dijous a Granada. L'equip d'Euge Rivera, Vicent, que avui ha continuat entrenant-se i preparant ixe partit.
0: Continúa entrenándose el equipo en vista, pues ya te di, de completar esa remontada que te que hacer el dijous a les 7, la mateixa hora que juega el primer equipo. Estarem en els dos suits, porque no se televisa mirant al primer equipo, pero en els suits también escoltant com va ese València juvenil. Tú estarás en la narració del primer equipo, pero si pasa algo, Robi, o si nuestros chics son capaces de remontar, que seguro que sí, o si pasa algo molt reseñable, pues ahí estic yo para contarlo, ya siga a través de la emisión o a través también de las redes sociales en Academia Valencia CF, el juvenil que, pues recordem, va a guanyar la Lliga, el campionat de divisió d'honor, en els últims 7 partits, 7 victòries, així acaba el conjunt juvenil i pues ara intenta també remuntar i anar contracorrent en una Copa de Campions en la que l'any passat, repeteix perquè hi ha una part important de la plantilla que va estar l'any passat, pues intentaran fer-lo com l'any passat, remuntant, que van remuntar a Barça, després en la semifinal van remuntar a Madrid en l'últim minut en ese gol de Otorbi, i en la final, finalment van córrer contra el Betis, molt d'honor, i per ese honor intentaran guanyar en Granada.
1: El juvenil, el dijous a les 7 a Granada buscant ixa remuntada i com ha comentat Vicent Burgueta, ahí estarà també per a contar-nos el partit, per a contar-nos tot el que passe. Coincidirà en horari en el València Rayo Vallecano del dijous a Mestalla, però Vicent Burguete, esperem que ens conte la remuntada i la contarem en directe en el nostre partit del dijous. Anem a parlar ja també del València femení, que estan pensant les jugadores de Miquel Crespo ja preparant també aquest partit de tornada del pròxim diumenge a les 12 del matí, així en el Antonio Puchades davant l'Albacete. Van empatar 0-0 en l'anada el passat cap de setmana i ara pues juguen a casa i amb l'ajuda de l'afició del Puchades pues volen aconseguir el passe per a la final del playoff d'ascens, per a tornar a l'elit del futbol femení. Miquel Crespo feia eixa crida, l'entrenador del València femení, a l'afició per a que vinga el diumenge, així l'Antonio Puchades, i poder classificar-se per a la final del playoff.
8: Y hay que seguir, ¿no? Hay que seguir en esa línea, sabiendo que bueno, pues que habrá que en casa con nuestra gente pues podemos rematarlo, ¿no? Hay que va a ser un partido diferente, va a ser un partido con un contexto completamente diferente al que nos hemos encontrado, pero el equipo compite, ¿no? El equipo compite y el equipo merece. Por lo tanto, ojalá veamos un Puchades lleno, porque eso va a marcar las diferencias, ¿no? Así que bueno, ahora recuperarnos bien y tratar de preparar lo que va a ser una final en toda regla, ¿no? O sea que, bueno, resultado injusto por los merecimientos, pero bueno, que sigue manteniéndonos en ventaja para la vuelta y con ganas de que empiece el partido de vuelta.
1: Miquel Crespo preparant ja el partit de tornada davant l'Albacete, buscant ixa classificació per a la final del playoff d'ascens. En l'altra eliminatòria, recordem, és entre el Villarreal i Osasuna. El Villarreal que porta també pues, avantatge perquè va guanyar i sembla que podria ser el rival en la final del playoff d'ascens per a tornar al Elite. Sería un derbi, pues, de la Comunidad Valenciana, el Valencia femení daba ante el Villarreal. Pero primer tenía que rematar la faena el diumenge a les 12, así en el Antonio Puchades, en ese Valencia femení Albacete, que també vos contarem así en VCF Media Radio. I Vicent, les que continuen celebrant l'ascens a segona federació són les xiques del filial femení, en ixe record i en ixa dedicatòria tan especial per al seu entrenador, per a Fernando Martín.
0: Un ascens molt emotiu el que van viure el passat diumenge en la ciutat esportiva de Paternal. Les nostres xiques del filial femení, que ja són de segona federació en ixa eliminatòria, pues que va ser prou plàcida, un global de 9-0, 7-0 en la ida, 12-0 en la tornada en la ciutat esportiva de Paterna. Aixina que el nostre filial que li és tot a tir, i esperem que també li isca tot de categoria. Les de Miquel Crespo este diumenge a les 12 en Antonio Puchades, la segona tanda d'eixa eliminatòria de semifinal de playoff a Liga F. Per altra banda, com deia Robi, pues el Villarreal es va a més a domicili imposar a l'Osasuna 1-2, però Robi, si en un cas hipotètic de que els nostres xiques ho feren i també les groguetes, recordem que València i Villarreal ja s'han enfrontat en Lliga, ja han sigut rivals, de fet són rivals habituals, i este any, Robi, tenim el gol averats a favor, que no serveix de res en quant al playoff, però per almenys emocionalment, pues al final sí que compta, així que pues, ja veurem com es dona.
1: I ja dic, continuem mirant al cel les jugadores del filial del València Avenir per a dedicar-li aquesta victòria al seu entrenador, a Fernando García. De fet, Víctor García, el que s'ha fet càrrec de l'equip, ho tenia molt present el passat diumenge en aquestes celebracions.
9: Porque es un grupo extraordinario, como tú bien dices, la temporada ha sido complicada por lo que nos pasó con Fer, que lo hemos tenido siempre muy presente con nosotras, y es un orgullo pues haber cumplido el objetivo y poder dedicarle el campeonato y ahora el ascenso. Ha sido una temporada muy regular, no hemos perdido ningún partido, somos invictas, entonces no podría destacar ningún momento al alza, sino todo lo contrario. Cada partido ha sido un disfrute. La gente que ha venido a vernos han disfrutado mucho de nuestro juego y la verdad que muy contento.
1: Així acabem este informatiu del València d'este dimarts, 12 de maig.
3: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informatiu. La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, per a que ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de l'acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
10: Hola, bona vesprada, Rudi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
10: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cap és la nostra tasca, sí.
1: Porque vosotros, así en la academia, bueno, de tant en tant, feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
10: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentación, que es muy importante, es importantísima.
10: Importantísima.
1: Bueno, estás preparado ya para las preguntas, preguntas de chiquets, de así de la academia y de los pares, ¿eh?
10: Ah, me agrada muchísimo eso.
1: Bueno.
10: A ver, espera un chen esto.
1: Primera pregunta, doctor.
11: Soy Mario y voy a saber si es importante desde Chunarbe.
10: A ver, desde la horaria de la alimentación, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser si no en quantitat, com tota la al cap del dia en alimentació, almenys sí el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
12: Soy Óscar Mogo, ¿qué contiene un buen desayuno?
10: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos composants. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconsellem a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I a això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prenga una nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
13: Hola, em diu el Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
10: Aviam, és de peres que als nanos és la que més li sol agradar, i però, a veure, partint de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'or que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
14: Hola, soy Denise. A mí no me gustan las verduras, ¿hay que comer verduras?
10: Ja ho sé, ja ho sé, que el que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures i són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, en la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcioni de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
10: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos es parla de com habituar els nanos, perquè els deberes, que és una gran complicació, però ens hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir. No insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
15: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es, ¿cuántas veces hay que comer al día?
10: Bueno, actualmente los pediatres están, yo creo que están todos de acuerdo en que la millor manera de fer l'alimentació en qualsevol estadi evolutiu i en qualsevol activitat física unitàriament són 5 menjades al dia. 5 menjades, de manera que estigui a repartir el menjar, com vos deia abans, un 20% aproximadament en la menjada de primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar, però que n'hi ha que fer-los per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
16: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
10: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix en quantitats importants al cap de la setmana és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats sobretot del peix en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
17: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasses són bones.
10: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjades pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, pues tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has podido comprobar que bueno que els nanos i els pares estan en la faena, a Sosbo. Este és el camí.
10: M'alegre, així nada té que ser i així esperem que continuï el cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
10: Sí, i ho és. Jo... ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaren compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
10: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
18: Hola, soy César Tàrrega, escucha todos nuestros partidos en la ràdio oficial del club.
19: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, heu sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
3: ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas!
20: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es pogrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la Radio del València.
4: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
5: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
6: VCF Radio, la radio oficial del teu equipo.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció, que era donar-vos consells per a que des dels integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli de dir, bueno, farem una segona part, bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fent rotacions, dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentaven, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dir d'això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que ho coneixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem a la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un col, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll i anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.

0: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació. Entonces, moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pode tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en l'afectació del coll.
1: Uh-huh. I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
0: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona lo primer que te diga és que no noto les piernas o noto que los brazos tengo un hormigueo o... Entonces, lo que tendrían que intentar es, sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge notes una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
2: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
0: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagués cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí se coi nos menege.
1: Per això és que està fent vostès col·locant-li les dues mans
0: efectivament
1: davall de l'esquena, justament
0: davall de l'esquena, a gran del coll, i el
1: mantindre-lo rígid, no?
0: Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
0: els sanitaris que estiguin prop. Si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està ja té una experiència important en aquest tipus de coses. I a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
0: En els Estats Units això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisis o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
3: Què he de fer i no he de fer quan me doni un fort colp al cap?
0: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has que ha perdut o nosaltres no ho sapiguem, pues intentar parlar en el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, n'hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport perquè és una cosa que és més fàcil veure en un esport en molt més contacte o en un accident de esport de motor, uh-huh. aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot passar, pot arribar a ocórrer. Sí. Uh-huh. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
4: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no...
0: Hem d'intentar comprovar que realment el pacient no té ninguna alteració en la consciència, d'acord? Si realment no ha hagut una alteració en la consciència, el traumatisme sol considerar-se com leve i qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment... No, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en alçar-te, sí. Per exemple, no?
0: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut, i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareixes, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh. després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí. Per hiperpressió, és a dir, si no, una xicoteta
1: no
0: hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. I per això se les diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. L'última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
5: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
0: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar-li importància a l'assumpte. Val? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte. Val? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xixón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies... sobretot al cap de les hores que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona, uh-huh. i si són traumatismes lleus que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint...
1: O una aspirina, per exemple, que s'ha anat abans, que fa que la sang siga més fluida.
0: Pues, tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida uh-huh. ixa, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i així, ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, hay que dar la explicación. Avui és veritat que era un tema un pel·liu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
0: s'ha allargat això.
1: Que no tant com el dia a dia que estiguem parlant de bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant com sempre la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
6: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.
7: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
8: Un sentimiento eterno. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
9: Javi Guerra, dins Javi Guerra!
8: T'informem cada dia amb rigor.
10: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
8: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
11: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
8: Sense oblidar-nos del Mestalla.
12: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
8: Ni del femení.
13: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir d'ahí afrontar un año muy exigente.
8: Ni de l'Acadèmia.
14: I el juvenil se va proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
8: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
15: Hola, soy Irene Soler, escucha todos los partidos del Valencia Femenino en VCF Media Radio.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Mestalla para mí es mi casa. O sea, yo creo que crecí aquí.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
0: Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
2: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
3: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, benvinguda abuela. Mira que anava a dir-me a mi que estaria així contant del món sencer la passió valencianista de ma abuela Trini. Va néixer al 1935 i sempre deia que, junt de son pare, des de ben menudeta, escoltava el València en una ràdio que tenien. Era tot un privilegi en aquella època. De menut, sempre contava que hi havia una època en la que les dones acompanyades dels homes entraven gratis i que s'esperaven ella i un grup d'amigues i quan veien un grup d'homes entraven darrere, fent com si foren les dones, perquè no tenien diners com per a comprar les entrades, però per veure al seu València el que fera falta. Vas inculcar a tots els teus fills i nets eixe sentiment i en disfrutar de grans moments valencianistes junts. Fins que el metge va dir-te que no te tragares el passe, però tu li deies que no, que el València era la teva vida. I ahí estaves, lluitant contra el càncer i contra tots els rivals que s'enfrontaven al nostre València, amb un somriure d'orella a orella cada vegada que cantaven gol, amb totes les nostres forces. Quan vas tornar a recaure, el primer que tornaves a preguntar va ser si podries seguir anant a Mestalla. I el metge te deia que el primer era la teua salut, que no havies de posar-te nerviosa ni fer cap esforç i tu on estaves. A mi el València me dona vida, doctor. Ma abuela era de traca. A més, absolutament totes les nits s'adormia soltant coses del València. Era indispensable perquè el dia següent, quan ens vèiem, debatíem sobre l'actualitat del València. Recorde l'últim partit que vam anar a Mestalla. Va ser el partit de Llegendes a Mestalla. Quin dia tan màgic! Quan ja estava molt maleta i tenia que vindre el metge a comprovar que estava bé, que no estava desorientada ni res, li preguntava que si se'n recordava l'any que va néixer. I ma abuela deia, ui, això és molt difícil. Pregunta'm per l'alineació del València que t'era ahir de carrereta. Estos Nadals li vàrem regalar la maqueta de Mestalla i al vore-la li donà un abraç dient: ai, el meu València, com el vull jo. No he conegut ni coneixeré a ninguna persona que duga tan a dins el València. Per a mi, el sentiment valencianista és ma abuela. El dorsal número 12 és el de ma abuela. Des del cel no deixes animar mai. Amb un València.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falte en la cita todos los partidos en VCF Radio.
3: Desde el Valencia Club de Fútbol esperamos vuestra colaboración en el proyecto Tapones por el Deporte.
4: Cuando vengas a Mestalla o a la Ciudad Deportiva, deposita los tapones de botellas en estos contenedores.
3: Estos tapones se convertirán en equipamiento deportivo para las instalaciones afectadas por la dana.
4: Recicla tapones, regala deporte, devuelve ilusión.
5: ¡Arranca el partido! Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano.
0: VCF Radio. Amunt València.

0: Para socios y abonados, Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol, los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del Valencia Club de Fútbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
2: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
3: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
4: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
5: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas. Y a partir de ahí, afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la academia.
6: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
7: Hola, soy Mario Glaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
8: VCF Educa. ¿Qué es la resiliencia? Mario Enguidanos, segundo entrenador del Juvenil B de la Academia, nos habla de qué significa la resiliencia para los jugadores y jugadoras de la Academia.
9: La resiliencia para nosotros en la academia es la capacidad de convertir los problemas en oportunidades. Es decir, no solo es cómo afronto las adversidades, sino es saber salir fortalecido de este proceso. Cada día en nuestras tareas de entrenamiento nosotros les proponemos retos y sometemos a estrés a los jugadores. Muchas veces no consiguen el objetivo que ellos esperan. Y ahí es donde somos más importantes para que puedan mirar hacia adelante y entender que hay un proceso muy positivo de aprendizaje después de todo esto. Nuestro club es un club que siempre resiste y siempre se reinventa. Y por lo tanto nuestros jugadores son luchadores y nunca se rinden.
10: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
11: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
12: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta?